0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: moviment. Tot un poble en moviment.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts, com sempre, en el programa L'Esclat de Tenora, avui el número 588, corresponent en els dies 2 i 3 de maig del 2026. M'omple de goig començar el programa felicitant a la Paquita Amaro, la mare d'en David Calvet, que el passat dia 22 d'abril va celebrar el seu centenari. Per molts anys, Paquita, molt de petons. He escollit la sardana del compositor Tomàs Gil i Membrado, que ens interpretarà la cobla La Vila de la Jonquera. El seu títol, Hem fet 100 anys.

de Tomàs Gili i Membradó, La Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar Hem fet 100 anys. Totes les colles d'amics i amigues sardanistes del Gironès, Garrotxa, Empordà, Osona i Ripollès felicitem a l'Hermínia Ventura de Vilabreig, que el passat dissabte, dia 25 d'abril, va celebrar la seva onomàstica. Moltes felicitats, Hermínia. Per a tu, la sardana del compositor Martí Font i Triadú. El seu títol, Vilabreig, l'interpreta la principal de Banyoles.

Acaben d'escoltar Vilabreig, és de Martí Font i Triadó i ens l'ha interpretat la cobla La Principal de Banyoles. Del compositor Antoni Pérez i Moya, interpretada per la cobla La Fama de Farners, escoltarem a Montserrat. Amb ella felicitem a totes les Montserrats que el dilluns dia 27 celebraren la seva onomàstica, però molt especialment d'Agullana, la Montserrat Mallol, de Castelló d'Empúries, la Montserrat Marçal, la Montserrat Juncà i la Montserrat Josa, que també la feliciten en Pere, la Sara i en Josep. De Cistella, la Montse Figueres. De Figueres, la Montserrat Mauner, que també la feliciten tota la família, els de Cala Gràcia i a la Junta del Foment de la Sardana, Pep Ventura. La Montserrat Blanco, la Montserrat Reixac, la Montserrat Carreira, la Montserrat Teixidor, la Montserrat Segura, la Montserrat Roca, la Montserrat Bonaventura i la Montserrat Pi, que també les felicita tothom del curs de Vilabertran. De Fortià, la Montserrat Via i la Montserrat Ferrer. De Girona, la Montserrat José i la Montserrat Joventeny. De Malgrat de Mar, la Montse Basart. De Palau-Saverdera, la Montserrat Mercader, de part dels seus nebots. De Portbou, la Montserrat Fernández Llamazares. De Ripoll, la Montserrat Oriols. De Roses, la Montserrat Romans. De Sal, la Montserrat Parés. De Sabadell, la Montserrat Ribes. De Terrassa, la Montserrat Corral. De Torroella de Fluvià, la Montserrat Gorg, que també la feliciten la Mercè i l'Ernest i la Rosa Maria Forner i en Miquel Ros. De Vall-llobrega, la Montserrat Castillon. De Vic, la Montserrat Margall. De Vilafant, la Montserrat Calzada, de part de tota la família. La Montserrat Oliver, la Montse de la Llave i la Montserrat Arbolí. De Pont d'en Molins, la Montse Abolí. I en Xavi Roig felicita a les Montserrats Juncà, Mauner i Grau de Figueres i la Montserrat Lledó de Borrassà.

De l'Antonio Pérez Moya, la cobla La Flama de Farners ens ha interpretat a Montserrat. La Montserrat Creu de Basquefa felicita a la Montserrat Pujolà i la Montserrat Fresneda de Ripoll, dedicant-los la sardana de la Montserrat Pujolà Ripoll a l'entorn del monestir. Està interpretada per la cobla Jovenívola de Sabadell. Moltes felicitats a totes i també a tu, Montserrat Creu, de part nostra.

Acaben d'escoltar Ripoll a l'entorn del monestir. És de la Montserrat Pujolà i ens l'ha interpretada la cobla Juvenívola de Sabadell. De Vilabreig, a Martí Lloberes, filla Iolanda, gendre Jordi i net Jan feliciten a la mare i àvia Montserrat Pararols per la seva onomàstica. Ah, en Jan diu que vol seguir jugant amb tu cada dia al matí. Moltes felicitats. La sardana que et dediquen és la del compositor Josep Baró i Güell, a Montserrat, que ens la interpreta la cobla Mar

La Copa de la Meravella ens acaba d'interpretar a Montserrat, és d'en Josep Baró i Güell. De Fèlix Martínez i Comín escoltarem de Montserrat Estel. Està interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya. I aquesta se'n va cap a Llagostera per a felicitar a la Montserrat Alemany per la seva onomàstica, de part de tota la família d'en Joan, de l'Antònia, de la Carme, en Sebastià, de l'Angelina i meva. Molt de petons, Montserrat.

0: Han escoltat De Montserrat Estel, és de Fèlix Martínez i Comín. L'ha interpretat la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De l'Estanislau Puntí i Alsina escoltarem Cants Montserratins. Està interpretada per la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona. Aquesta se'n va cap a l'Argentina per a felicitar a la Montserrat Perxes del Ferro, que el dia 27 fou la seva onomàstica i a més el seu aniversari. Per molts anys, Montse, molt de petons.

La Cobla Municipal Ciutat de Barcelona ens acaba d'interpretar Cants Montserratins, és de l'Estanislau Puntí. De Siegfried Galvany i Abril és la propera. És la que li va escriure en el gran sardanista escalenc en Jordi Gallegos. Porta per títol En Jordi Gallegos, sardanista i amic. L'interpreta la Cobla, la principal del Llobregat. I és en el propi Jordi que la dediquem per a felicitar-lo per al seu aniversari celebrat el dimarts dia 28. Per molts anys, Jordi.

En Jordi Gallegos, sardanista i amic, és d'en Cifric Galbany i ens l'ha interpretat la cobla La Principal del Llobregat. Del figuerenc Càstor Aiguabella i Fàbrega, escoltarem l'obligada de tiple Riallera, interpretada per la cobla Sabadell, el solista en Josep Valllaura. Amb ella felicitem a l'amic i company en Jordi Garcia i Aiguabella de Pontós, que el dimarts dia 28 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Jordi.

Josep Valldaura el Tible amb la Cobla Sabadell ens acaben d'interpretar Riallera, és d'en Càstor, Aigua Vella i Fàbrega. De Tomàs Gili Membrado escoltarem Com una flor, interpretada per la Cobla de la Principal de la Bisbal. I aquesta se'n va cap a Vilabertran per a felicitar en primer lloc a la Flor Plastre, que el dimecres dia 29 fou la seva onomàstica, també la del seu fill Robert, i aquest mateix dia amb el seu marit en Ramon Bec celebraren el seu 57è aniversari de noces. Per molts anys, família!

La principal de la Bisbal ha interpretat Com una flor. És d'en Tomàs Gili Membrado. Del compositor de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau, és la propera. L'infant enjugassat està interpretada per la cobla Reus Jove. La Maria Rosa Fallet i en Ramon Pernau de Vilamacolum la dediquen al seu net, en Martí Pernau de Barcelona, per a felicitar-lo per el seu 13è aniversari celebrat el dimecres passat dia 29. Per molts anys, Martí.

de Jaume Bonaterra i de Bau, la cobla Reus Jove ens ha interpretat l'Infant enjugassat. La principal de Cassà és la que ara ens oferirà tot seguit la sardana Entre el mar i la muntanya. És de l'Antoni Mas i Bou. I aquesta se'n va cap a les Forques per a felicitar a en Joan Adrover, que aquest dijous dia 30 fou el seu aniversari. Però molts anys, Joan, també de part de la Carme i en Miquel.

0: Entre el mar i la muntanya, de l'Antoni Mas i Bou, ens l'ha interpretat la principal de Cassà.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest divendres, dia 1 de maig, a Santa Cristina d'Aro, a les 12 del migdia, hi ha audició amb la cobla La Principal de Banyoles. A Llançà, a la plaça Major, a les 12 hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Sant Aniol de Finestres, ofici solemne i a la sortida tres sardanes amb la Principal d'Olot. A la Canya, a la plaça d'Octubre, a 4:45 de la tarda, sardanes amb la cobla Salvatana. A Campdevànol, 56a festa de la Pobilla de la Sardana. A les 5 de la tarda, en la plaça de la Dansa, audició amb la Principal d'Olot. A la Bisbal, plaça Benet Mercader, a les 6 de la tarda, audició amb la Principal de Banyoles. I a Girona, a la plaça del Vi, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Girona. Per aquest dissabte, dia 2 de maig, a Figueres, festes de la Santa Creu. A les 12 del migdia, en la Rambla, hi ha ballada completa amb la cobla Sant Jordi. A Ripoll, en el passeig de Regull, a 4:45 de la tarda, doble ballada amb les cobles Vival Jove i Bellpuig Cobla. I a Sant Pau de Segúries, tercer aplec del Puig a Creu. A 4:45 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Canigó. Diumenge, dia 3 de maig, a Lloret de Mart, 58è aplec en la plaça de la Vila, al matí a 11:15 i la tarda a 4:00. Cobles, Ciutat de Girona, Principal del Llobregat, Flama de Farners i Principal de la Bisbal. A Olot, dia de la Mare, a la plaça Clarà, a 11:45 del migdia hi ha ballada amb la Principal d'Olot. A Sorrà, a 11:45, ofici solemne i a la sortida en la plaça de l'Església, sardanes amb els Rossinyolets. A Serra de Daró, a 12:00 hi ha sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. A Amer, en el Pavelló, a 4:45 de la tarda, audició amb la Bisbal Jove. I a Bescanó, a la plaça de les Nacions, a 6:00 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla La Principal de Cassà. Dissabte 9 de maig, a Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'Octubre, a 9:15 del vespre, hi ha ballada amb la Principal de Llobregat. Diumenge 10 de maig, a Caldes de Malavella, 77è aplec en el Parc de la Sardana, matí a 11:00 i tarda a 4:00. Cobla, Ciutat de Girona, Reus Jove, Sant Jordi i Bisbal Jove. I a Besalú, a la plaça de la Llibertat, a 5:00 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Sol de Banyuls. Passem als cursets. A la Bisbal, cada dissabte, de 10:00 a 11:15 del matí, a la plaça Jacint Verdaguer. A Camós, en el Pavelló, tots els dilluns, de 8:00 a 9:00 del vespre. Aquí a Vilafant, en el local social de les Mèlies, cada dimecres, de 7:00 fins a 9:15 del vespre. A Vilabreig, en el local cívic, el segon i el quart dimecres de cada mes, de 7:00 a 8:00 del vespre, per aprendre a comptar i repartir, i de 8:00 a 9:00 per aprendre a ballar. Finalitzen el dia 10 de juny. I a Sant Privat d'en Bas, en el local de les antigues escoles de Sant Privat, cada divendres de 7:00 a 8:15 del vespre. Acaben el 22 d'aquest mes de maig. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. Amb la Pilar Serra de Montagut i tots els amics i amigues de les sardanes, felicitem en el seu marit, en Martí Aiguaviva, que aquest divendres dia 1 celebra el seu 75è aniversari. Per molts anys, Martí. La sardana escollida és la del compositor Emili Jonals i Roquer, interpretada per la cobla Ciutat de Cornellà. El seu títol, en Martí.

La COP La Ciutat de Cornellà ens acaba d'interpretar en Martí, és de l'Emili Jonals i Roquer. Aquest divendres dia 1, a les Forques hi tenim la Rosa Vilà i Najac, que ha celebrat el seu 91è aniversari, i també és l'aniversari del seu fill Josep Simón, per molts anys a tots dos. He escollit la sardana del compositor Joaquim Soms i Gené, Matí de Sardanes, l'interpreta la cobla salvatana.

Matí de sardanes, de Joaquim Soms i Gené, l'ha interpretat la Cobla Salvatana. De Francesc Mas i Ros gaudirem de la seva sardana Brots de primavera, interpretada per la Cobla Marina. Amb ella felicitem de Portbou a la Margarita Costa i en Jesús Portal, que aquest diumenge dia 3 celebren el seu 53è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

de Francesc Mas i Ros. La Cobla Marina ens acaba d'interpretar Brots de Primavera. I un altre aniversari de noces d'aquest diumenge dia 3. Són els nostres amics de Banyoles, la Joaquima Calvet i l'Àngel Pellicer, que celebren el seu 45è. Per molts anys per ella, he escollit la sardana que l'Esteve Palet li va escriure a l'Àngel, amb el títol L'Àngel de la Cobla. L'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

Interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar L'Àngel de la Cobla, és de l'Esteve Palet i Ribes. A Vilanova i la Geltrú, el passat dia 18, es va estrenar la sardana de Joan Moliner i Pedrós per la Cobla del Conservatori. El seu títol, Sardanes a l'Apolo. Està dedicada en el 50è aniversari de l'Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. La Sala Apolo és una sala antiga de festes de Vilanova i la Geltrú. Actualment dona nom a una de les seves sales col·lectives del Conservatori. Escoltem aquesta versió interpretada per la Cobla Maricel.

La Cobla Maricel ens acaba d'interpretar Sardanes a l'Apolo, és d'en Joan Moliner i Pedrós, fou estrenada el dia 18 a Vilanova i la Geltrú. A Sabadell, el passat dia 23 d'abril, es commemoraren els 50 anys de la Cobla Juvenil de Sabadell. Per aquest motiu, fou estrenada la sardana del seu tipus actual, en Felip Morales, amb el títol de ADN Juvenil.

0: De Felip Morales i Pareja, la Cobla Juvenil de Sabadell ens acaba d'interpretar ADN Juvenil, estrenada a Sabadell el passat dia 23.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Degut a la manca d'espai en els anteriors programes, no havia pogut posar-me amb les efemèrides d'aquest any, que n'hi ha un piló. Avui n'escoltarem dues. La primera és la commemoració dels 100 anys del naixement de la compositora Elvira Bonora i Artés. Nasqué a Terrassa el dia 18 de gener del 1926 i hi va morir el dia 9 de setembre del 2006. Fou instrumentista de piano i orgue, compositora i directora coral i orquestral. Va estudiar amb la Núria Serrat, la filla d'en Ramon Serrat, amb en Joaquim Zamacois i amb en Ricard Lamot de Grignon, entre d'altres. Durant 42 anys fou professora en el Conservatori Municipal de Música de Terrassa. Exercí continuades activitats musicals a Terrassa. D'ella escoltarem ara la sardana La plaça del mestre Serrat. Està interpretada per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens acaba d'oferir la plaça del Mestre Serrat. És de la compositora Elvira Bonora i Artés, que el passat dia 18 de gener es commemoraren els 100 anys del seu naixement. El passat 19 de febrer es varen commemorar els 25 anys de la mort del compositor Lluís Charles Auguste Claude Trenet, conegut com a Charles Trenet, nascut a Narbona el dia 18 de maig de 1913 i, com hem dit, ens va deixar el dia 19 de febrer del 2001. Autor, compositor i cantant francès d'origen català per banda materna. Autor de nombroses cançons esdevingudes molt populars en el repertori musical francòfon. Anomenat Le Fou Chantant, és l'autor de gairebé d'un miler de cançons, algunes de les quals com La Mer i Ilià de la Joyer, La Dolça França i La Jolie Sardana. Cançons que han sigut èxits populars al llarg del temps, fins i tot més enllà de la francofonia. Escoltem aquesta última, La Jolie Sardana. Està interpretada per la Cobla Perpinyà i cantada per ell mateix.

La Juli Sardana, de Charles Trenet, que ens l'ha cantat ell mateix acompanyat de la Cobla Perpinyà, i que el passat 19 de febrer es commemoraren els 25 anys de la seva mort. En el concert de Fires de Sant Narcís de Girona de l'any passat, 2025, la principal de la Bisbal va interpretar la sardana Un nou príncep, del jove compositor castelloní en Marc Timoni Barceló. És obligada de tenor i tible. Els solistes en Ferran Mias i l'Adrià Sánchez.

23, la mateixa cobla va interpretar l'obligada de tible del mestre castelloní Josep Blanc i Reinau, La fi del món. Escoltem-la, el solista, l'Adrià Sánchez.

Adrià Sánchez, el Tible, amb la cobla La Principal de la Bisbal, ens acaben d'oferir La fi del món, de Josep Blanc i Reinal. Aquest diumenge, dia 3, Santa Creu, és l'últim dia de Fires de Figueres. Dedicada a tots els figuerencs que hagin passat unes bones fires, escoltarem El bullici de la Santa Creu, de Florenci Mauner i Marimon. L'interpreta La Principal de la Bisbal.

De Florenci Mauné i Marimon acaben d'escoltar El bullici de la Santa Creu. L'ha interpretat la cobla La Principal de la Bisbal. De Ramon Vilà i Ferrer gaudirem de la seva sardana L'Aplec de Cardedeu. Està interpretada per la cobla Mongrins.

de Ramon Vilà i Ferrer, la Cobla Mourins ens acaba d'interpretar l'Aplec de Cardedeu. I amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: migdia, són les 10, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel ja han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. Una de les tripulants és Mariona Tasqué, estudiant de la UB de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet. L'escoltem.
1: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
0: Tasqué també es va afegir ahir al vespre a la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava l'alliberament dels detinguts per Israel. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat després de l'error informàtic d'ahir a l'hora de dispensar medicaments en recepta després de 12 hores amb problemes. La incidència es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i va afectar totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. I marxem ara fins a Olot, que acollirà la segona edició del Festival Infanteria del 13 al 16 de maig. Enguany posarà el focus en els vincles dels nadons amb tallers, jocs i també un espectacle de circ. L'esdeveniment té com a públic objectiu infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, però també professionals del sector educatiu infantil. Des de l'Olot FM ens ho explica Néstor Carvajal.
2: Es presenta la segona edició del Festival Infanteria. Es tracta de 4 jornades al centre d'Olot adreçades als infants de 0 a 3 anys i totes les seves famílies. El regidor d'Educació, Josep Quintana, destaca que no hi ha festivals d'aquest tipus arreu de Catalunya i això el fa inèdit.
3: És una de les missions que té l'àrea de Cultura i Educació, donar aquesta visió, de que són dues coses que es toquen. I per tant vam dir, escolta'm, si hem de fer un nou festival ha de ser algun tema educatiu. I per tant fem un festival d'educació que, com deia l'Anna abans, doncs no, jo diria que no n'hi ha tants, Hi ha coses d'educació, moltes coses, activitats molt maques, però com a festival aquesta cosa que tingui part formativa, però també aquesta part, diguéssim, relacionada amb venir, amb fer teatre, amb descobrir coses, doncs no n'hi ha tant.
2: Com a dada, només a Olot, els infants de 0 a 3 anys representen aproximadament el 2,3% de la població, amb gairebé 890 nens i nenes.
0: I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat. L'embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'embalat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijuan.

Acabem d'acudir d'un tema del senyor Guerra instrumentalment interpretat, Burbujas de amor, i seguim endavant amb l'orquestra Alarma, Robarle tiempo al tiempo.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
2: I seguim endavant amb la música ballable i també per escoltar. Acá me tienes, la orquesta Marbella.

0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: I continuem amb l'orquestra Galilea. Que bonito!

Estiguis allà on estiguis i facis el que facis, pots gaudir, escoltar de la música, de la malalt inclús, ballar. Tot això des d'aquí, des de la teva sintonia preferida. Recuperem l'orquestra Marimba. Ja no tiene novio.

0: L'orquestra Panorama fent un recull de bona música de rock and roll en els últims èxits d'aquí, de casa nostra.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls a l'embalat.
3: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
1: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Recorda, embalatradio@gmail.com. I continuem des d'aquí, des de la teva sintonia en la música, i ara la música romàntica, un gran èxit de Mocedades, Amor de Hombres. L'escoltarem de forma instrumental.

0: un programa de Joaquim Pijuan.
1: I ara seguim, ja que fa temps que no escoltem, en aquesta dansa gitana, perquè aneu practicant.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I ara totes aquelles parelles enamorades i que s'estimen, fa dies que no els dediquem cap tema, doncs avui els dedicarem a aquest bonic i preciós tema, és Candilejas, perquè el veieu ben enamorat. Som-hi.

0: les 11 us parla Eduard París. Una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire. Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per intentar extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior, però finalment ha mort. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment i els Mossos d'Esquadra ja s'han fet càrrec de la investigació de les causes de l'incendi. I alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla, interceptats dijous passat per Israel, han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. En paral·lel, alguns centenars de persones es van concentrar aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, concretament al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament per part d'Israel de Tiago Ávila i Saif Abu-Keshek, tots dos detinguts. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat al servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica durant la jornada d'ahir. La incidència va començar a les 10 del matí i no es va resoldre fins a quarts d'11 de la nit i va afectar totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. I a Barcelona, el Parc Güell renovarà l'enllumenat dels camins principals de les escales dels Jardins d'Àustria i de la zona de jocs infantils del carrer d'Olot per millorar així la visibilitat en els recorreguts habituals i incrementar la sensació de seguretat. Les noves il·luminàries seran més eficients amb un baix impacte ambiental i integrades en l'entorn i l'objectiu de l'Ajuntament amb els treballs és millorar l'experiència d'ús del parc i reforçar-ne el paper com a gran espai verd de passeig i desconnexió per a la ciutadania. Els treballs que començaran durant la tardor s'allargaran un any i mig. I l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat dos dies de dol per la mort ahir d'una dona al matí, com diem, a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, demà dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el condol a la família i entorn de la víctima així com a la persona ferida. I en cultura, Eros Ramazzotti va fer parada ahir al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes podrien ser avui campions de Lliga si el Real Madrid no és capaç de guanyar a l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: L'Envelat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com.
2: Amics, amigues, família, diguem així, d'aquesta forma col·loquial, saludant a tota la nostra audiència, com sempre fem, i tenim la bona costum i esperem no perdre-la. Avui ens hem de vestir de luxe, posar les orelles de luxe, i quelcom més, perquè gravarem unes gravacions fetes per l'orquestra, la principal de la Bisbal, una donació que ens ha fet un excomponent d'aquesta cobla orquestra, que és l'amic Jordi Parrot. Gràcies, Jordi, i anem a gaudir i obrir la nostra pista de ball en un tema interpretat per la principal de la Bisbal en viu i en directe i de cara al públic, com no, per això us diguem que és irrepetible. D'aquest tema de la principal de la Bisbal, com feia antigament, ja fa molts anys, quan començava, doncs formava en temes d'aquests, o temes de Ray Conniff, o temes de Glenn Miller. Avui escoltarem aquesta en forma perquè la disfruteu i perquè ho passeu bé a la nostra sintonia a la principal de la Bisbal. Amics, som-hi!

0: més teniu són els saxos de la principal de la Bisbal. Són Pere Rabasseda, Lluís Pujals, Jordi Parrot, Ferran Mias i un moment, que em mataria si no, a la trompeta, Albert Font.
1: Doncs com heu pogut comprovar, aquests són els saxos que han intervingut en la gravació, en l'enregistrament d'aquest tema, concretament també en la trompeta i la resta de la principal de la Bisbal. I continuem endavant amb més temes. I ara tenim un tema que ens interpreta Jordi Parrot, concretament en la seva veu.

I ha estat la veu de Jordi Parrot que ens ha interpretat aquest Entretant. I continuem gaudint ara de la música de la principal de la Bisbal. La veu en aquesta ocasió és la de l'Ester Boquera en El meu avi.

Ja saps, tant si t'agrada la música de ball com la de concert, o en una paraula, la música de festa major, doncs aquí estàs la teva sintonia. En aquesta ocasió hem començat en la principal de la Bisbal, que és, podríem dir, una de les orquestres més importants quan se trata en concert i en sardanes. Nosaltres continuem aquí oferint un altre tema de les Terboqueres, concretament en la principal de la Bisbal, la Vie en Rose.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijuan.
2: I repetim, la millor música d'Embalat i de Festa Major la trobaràs aquí, a través de la teva sintonia i la sintonia de l'Embalat. I ara és l'orquestra Volcán que ens porta aquest Yesterday. Gaudiu-lo, amics.

I continuem amb l'orquestra de Jani Martí acompanyant el seu trompeta solista Santaner en aquesta balada de la trompeta.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: I continuem amb l'orquestra de Gianni Martí acompanyant el seu primer solista trompeta, Santaner. Gaudim d'aquesta bonica interpretació. Oh, mi papà!

fabulosa aquesta interpretació, és el que creiem en el nostre humil entendre. I ara és l'orquestra Caravana, dirigida ni més ni menys per Xavi Cubat, en aquest El Bayón, El Negro Bayón.

si t'agrada la música d'embalat i de festa major, o si t'agrada la música de ball o la música de concert, a mi que estàs en el lloc adient, escolta i gaudeix de l'embalat a través de la teua sintonia preferida. I ara continuem amb l'orquestra de Jani i aquest Barberán.

0: A través de l'Embalat Radiofònic podràs gaudir de la música d'Embalat i de Festa Major. Música per escoltar, música per ballar, però t'assegurem que és música per disfrutar. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'Embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. I quan es escriguis, doncs oblida't de la L i l'apostrof. Embalat comença en E, en minúscula, embalatradio@gmail.com. I com no, ens arribarà les teves notícies, les teves informacions, les teves cartes. Nosaltres estem aquí i continuem endavant en aquest programa que...
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Ja saps que és un programa meu. Doncs en la nova etapa que ens porta un recull que ha fet d'Eurovisió. És la nova etapa per tots vosaltres.

en viu i en directe la nova etapa, gaudint d'aquest recull mix que han fet del Festival d'Eurovisió. I continuem endavant en la nova etapa, en aquest pas doble a Rengera.

està en la nova etapa en directe, en viu, en directe per tots vosaltres, gaudint de la música, gaudint dels èxits d'aquesta gran formació musical. I ara, no havíem escoltat cap mambo aquest dematí o aquest dia que escoltem aquest programa, sigui de matí o tarda o nit o vespre, doncs gaudint de la música de l'embalat, i ara arrima de mambo. Qui no ha ballat un mambo en un embalat? Dels que ens esteu escoltant, possiblement ningú no ha deixat de ballar un mambo en un embalat. Enrico Mambo, ni més

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
2: I novament recuperem el nostre escenari a l'orquestra de Xavier Cugat, que la seva veu, en Lorenzo, ens interpreta aquest Júrame.

0: són les 12, us parla Eduard París. Ahir va Bukashek i Tiago Ávila, els dos activistes de la flotilla Global Sumut detinguts per Israel, continuaran retinguts. Tots dos han passat a disposició judicial aquest matí als jutjats d'Ashkelon després de ser arrestats dijous en aigües internacionals. D'aquesta manera, el jutge ha ordenat prorrogar dos dies més la seva detenció. A Bukashek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures. I en successos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès tres persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc dels fets i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers hi han destinat 5 dotacions, que també han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat. I l'Ajuntament de Camprodon ha interposat per males conductes 50 multes en la gestió de residus, algunes reincidents. A través de les tres càmeres de videovigilància instal·lades a diferents punts del municipi, el consistori ha sancionat alguns veïns. Paral·lelament, també es treballa en la implementació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats. Des de Ràdio Ripoll ens dona més detalls Judit Espert.
1: A finals de l'any passat, Camprodon va instal·lar càmeres en tres àrees d'aportació per combatre les males pràctiques en la gestió de residus. Des d'aleshores i fins ara, el consistori ha sancionat fins a 50 conductes, algunes per veïns reincidents. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
2: Ojalà no haguéssim hagut de posar cap multa, però la veritat és que la gent és molt incívica, la gent no utilitza bé el reciclatge i la veritat és que sí que us haig de dir que estem molt satisfets del funcionament que tenim i ja estem sobre la taula plantejant posar-ne més punts. Nosaltres podem entreure que hi ha la primera implementació, no?, i que tu et pots equivocar, tothom té dret a equivocar-se i per tant et pots equivocar. En una primera d'això és de 100 euros, però sí que és veritat que si ets repetitiu te'n vas a 300, 600 i fins a 3.000 euros.
1: Dins del mateix projecte, el consistori ja engegat la segona iniciativa, la que contempla la renovació de tots els contenidors, amb la col·locació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats.
0: Parlem també de cultura. Eros Ramazzotti ha fet part d'aquest dissabte al Palau Sant Jordi per presentar una història important, títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 85. I en els esports, ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna, que deixa els blaugranes a tocar del títol. Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El GTM One Ompli podríem traduir-ho més o menys tot, i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh, yeah.

segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys a París el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991 amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: l'històric GTM van omplir, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment heroic. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse Bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Perquè no perdis la sintonia, perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor, una paraula malauradament en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments, o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

I aquí ve la sorpresa que ens ha fet arribar l'amic oient Miquel C.G. Resulta que el nostre amic Josep Guardiola li va posar lletra i la va gravar el 1963.

0: Josep Guardiola, Pepe Ucha, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Este caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè em devia posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però Garfunkel en va fer algunes de notables.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altra és una balada amb un títol preciós, I Only Have Eyes For You, és a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho, i encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Take Away. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp? I potser sense avisar i passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Breakaway del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que també energia de la positiva, bon rotllo. Sí, podria ser una cançó per al nostre espai de

Late in the evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Battiato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai. És Nòmades.

0: possibilitats recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986, que es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert, que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tot Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: μπατία το Forever. Desde la perspectiva n'hi haps que... Algú va dir, tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: me recuerda qué joven he sido, como tantas otras canciones de esa época. Escuchaba indistintamente música italiana, francesa, inglesa e incluso alemana, como el famoso Sack Wagon. Gracias, repito, y mi más afectuoso saludo, María Remedios Villar de Sant Cugat. Home, ara feia temps que no sortia el Sack Wagon, original de 1960, però en els primers anys de programa era molt freqüent. Va ser un one hit wonder d'un senyor, sí, que canta en alemany, però no era alemany, Camilo Felgen, nascut el 1980, que va morir el 2005 amb 84 anys. Era cantant, locutor de Radio Luxembourg i presentador molt, molt popular en els àmbits de parla alemanya. Ell va representar Eurovisió per Luxemburg el 1960 i el 1962. Aquí només el coneixíem per aquest Sack Wagon, Di Porqué, que més que una cançó cantada és una cançó recitada, però que va agradar moltíssima gent. Però aquest senyor, Camilo Felgen, va escriure més de 2.000 cançons. En els últims anys de la seva vida, portava una botiga, una boutique de vestits de núvia amb la seva dona.
1: Nachts geh ich dahin, ich bin allein und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn und ich frag mich warum. Fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?

0: dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
1: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburgo. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily Lou Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emily Lou Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: directe amb Arnau Flanery i Emilio Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans a Emilio Harris que Mark Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emilio Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Mark Knopfler va néixer dos anys més tard, a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu: et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone i els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un One Hit Wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa Revival.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston.

gran Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava, jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La Noche y Tú va ser la seva adaptació al castellà, aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar? Es que no ves que t'estoy queriendo. Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco, Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema. Que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5, perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, eh? Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'AFM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com o, si prefereixes, a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: hola Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja. Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses. Però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home. Diu: vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa: quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir, home, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Pots per tu.
1: Pots per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, si está bien con la radio.
4: Cocodril Club.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real. Era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, El asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor, perquè parla del seient del conductor. Era bona. Doing

Driver Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola Albert, bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta...

els meus amics de Constantí, els Pets, amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90 històries de ràdio fantàstiques i també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu "Encara no has vist res", perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res, nano. 1974, la fantàstica Bagnum Turner, Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa, amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: hoy me he acordado de All She Wants de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita. Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1er de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda i les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord.
2: A més, els vehicles passants no poden circular des de les 5 del matí fins a les 10 d'aquesta nit per la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En successos i referent a aquesta operació tornada, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un han estat greu i l'altre han estat menys greu.
1: I més successos, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire.
2: I paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut també aquesta nit una menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval, de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
1: I la flotilla ha denunciat que l'acord colonial israeliana ha decidit allargar 2 dies la detenció dels 2 activistes retinguts per Israel, Saif Abu Keshek i Tiago Ávila.
2: Abu Keshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut l'arribada de precipitacions que sobretot han quedat concentrades al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, i també a les comarques de Ponent. Al matí també teníem algun ruixat que quedava restringit a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona, i tots ells ens han deixat ben poquets litres. Amb prou feines hem superat els 5-7 litres per metre quadrat. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que ara i a primeres hores de la tarda amb prou feines passem dels 22 a 23 graus als valors més elevats. Pendents de les immediates hores de l'arribada de més precipitacions aquesta tarda, que quedaran restringides sobretot a les comarques de Ponent i també al sector més occidental del Pirineu i Prepirineu, i en certs moments inclús ho podran fer amb intensitat. També algun ruixat es deixarà veure sobretot a la zona del Ripollès i alguna gota despistada a les comarques interiors de Barcelona i també de Girona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, victòria ahir del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont d'aquest 1 de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda, i les vies que aniran més plenes seran l'AP7 i la C32 Nord.
1: A més, els vehicles passants no poden circular des de les 5 d'aquesta matinada fins les 10 d'aquesta nit per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits.
0: Com diem, l'operació tornada ja està en marxa. A hores d'ara, les primeres complicacions a la xarxa viària es troben a l'AP7, a Santa Margarida i els Monjos, i a Sils, en aquests dos trams, a la C31 a Platja d'Aro, a la C35 a Vidreres o a la Nacional 2, també a Maçanet de la Selva. A més, la BB-5151 a les Franqueses del Vallès està tallada en tots dos sentits de la marxa a causa d'un accident. I arrel de tot això, el sistema d'emergències mèdiques ha atès avui 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7, precisament al tram de Maçanet de la Selva.
1: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers hi han destinat 5 dotacions que han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat.
0: I seguim parlant de mobilitat, concretament en matèria d'accidents, perquè les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre precisament aquests successos, i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des de l'any 2014.
1: Ho ha explicat a l'ACN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària. Cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra que a l'alça des del 2024, concretament, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. La tecnologia s'usa per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals, i tot i que per si sola no constitueix una prova pericial definitiva, pot ser determinant per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió.
0: I els dos activistes de la flotilla retinguts a Israel estaran 2 dies més detinguts als jutjats d'Ashkelon, on han estat traslladats.
1: Avui han declarat a la cort colonial israeliana. Mentrestant, nosaltres hem pogut parlar amb una de les 5 activistes que ja han tornat a Catalunya. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
2: La Mariona Tasqué té 20 anys i és estudiant d'Història de la Universitat de Barcelona. És la més jove de la flotilla i va poder tornar dissabte de Creta amb un vol a Barcelona amb escala a Atenes. El paper de Grècia és justament el que més els ha sorprès en aquesta embestida.
3: Sobretot pel fet que aquesta intercepció fos tan dura i sobretot pel fet que tingués una col·laboració i participació tan directa d'un país de l'OTAN ens va agafar a tots per sorpresa. A part d'això, el govern grec també va permetre que, mentre estàvem segrestats i a aigües territorials seves, doncs el vaixell es duguessin a terme també maltractaments i tortures sistemàtiques, amb gent que va rebre pallisses, amb molta violència psicològica, intent de privació del son dels que érem allà, males condicions salubres, d'alimentació, d'hidratació, entre altres. I bueno, van ser això, 40 hores, fins que després ens van deixar a Creta, on vam veure també la poca col·laboració que tenia el govern grec amb nosaltres.
2: Saif Aboukeshek i Tiago Ávila van ingressar ahir a la presó de Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam denunciant maltractaments, aïllament i tortures. Els dos activistes, especialment Aboukeshek, estan acusats de tenir vinculacions amb Hamas. Ahir la seva dona, Sali Issa, també condemnava la participació de Grècia en la detenció de la flotilla.
4: Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla y mi marido en el aguas internacionales fuera de Grecia, y estoy pensando dónde empiezo este bloqueo de Gaza. Empiezo aquí, en Europa también.
2: La defensa dels dos activistes ha impugnat el procés perquè argumenta que la detenció va tenir lloc en aigües internacionals i no té base legal.
0: <t'en> Obrim plan ara de successos. Una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire.
1: Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per extingir el foc, que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. També s'ha rescatat un gos, que també ha mort, malgrat les maniobres de reanimació que se li han fet. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment. En l'operatiu hi han participat tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes.
0: Seguim amb successos, perquè els Mossos d'Esquadra també han detingut aquesta nit un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, concretament al districte de Ciutat Vella.
1: 5 minuts abans de la mitjanit es va rebre un avís per un incident al carrer Cera, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on posteriorment ha mort. L'autor dels fets va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser detingut.
0: Més detencions, en aquest cas una del passat 16 d'abril, que s'ha conegut avui, un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer a través d'una aplicació de cites.
1: La investigació va començar a mitjans de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI d'un hospital de Badalona, en estat molt greu. Presentava lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual i diverses fractures. El detingut de 30 anys amb antecedents als Estats Units per fets similars utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. Un cop guanyada la seva confiança, va extorsionar la víctima per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i la va agredir físicament i sexualment.
0: I un últim apunt, perquè l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona ahir dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles.
1: A més, dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar la mort violenta. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família i entorn de la víctima, així com a la persona ferida.
0: Passem ara per Rodalies, que fa un pas més cap a la normalitat i recupera aquesta setmana que ve diversos trams claus de les línies R15, R3 i R4 afectats per les obres derivades de l'accident ferroviari de Gelida.
1: Amb aquestes reobertures, el servei s'acosta de nou als nivells d'abans de la incidència Gelida, registrada ja fa 3 mesos i mig. Ens amplia la informació Núria Parera.
5: La recuperació començarà demà dilluns amb la reobertura del tram de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Dimarts serà el torn de l'R3 amb la represa de la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser. El mateix dimarts, l'R4 també recuperarà tot el recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, completant de nou la línia sencera. Tot i aquesta millora general, es mantindran alguns plans alternatius de transport en punts concrets com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre, a l'àmbit de Ripoll i Puigcerdà, i també a la zona del Garraf, on continuen les actuacions. A més, aquest dilluns començarà un nou tall total a l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de revestiment en túnels. En aquest cas, hi haurà servei alternatiu per carretera fins a principis de juliol. Pel que fa a l'R3, els treballs s'allargaran més temps i el pla alternatiu es mantindrà fins al gener del 2027.
0: I avui hem de parlar també del Dia de la Mare, i és que amb motiu d'aquesta celebració, entitats socials alerten de la situació difícil que viuen moltes famílies monoparentals encapçalades per dones. El programa Caixa Pro Infància ha atès 43.000 persones i la meitat corresponen a aquest col·lectiu, sovint amb pocs recursos i sense xarxa de suport.
1: És el cas de Raquel Blanco, que ha criat en solitari el seu fill, Aaron. Programes de suport com aquests han permès que l'Aaron hagi acabat batxillerat i avui estigui a la universitat. Aquests són els seus testimonis.
6: Y cuando ya le dije que me quedé embarazada, pues, polof. Y cuando ya nació el niño ya volví a aparecer, pero duró muy poco. Y me encontraba cansada, me dolía mucho las manos, los brazos, y me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía las tiroides altas. Y ya me detectaron que tenía epilepsia. Él me cuida mucho y me fastidia mucho, porque él no me tiene que cuidar a mí, soy yo la que le tengo que cuidar.
7: Mi madre es una persona que se deja todo porque yo pueda seguir adelante. Nunca ha existido en mi vida una figura paternal y tampoco he visto que la necesitase, porque con mi madre he hecho gran parte de mis logros, también de mis decepciones, y también eso es bueno. Me gusta quedarme más con los momentos felices, como es lógico. Alguno triste quizás cuando mi madre se pone enferma, por ejemplo. Mi relación con mi madre siempre ha sido muy buena.
1: Les famílies monoparentals, juntament amb les nombroses, encapçalen els índexs de pobresa infantil, segons la plataforma d'infància.
0: A més, aquest Dia de la Mare té un notable perfil comercial. Floristes i pastisseries viuran avui, doncs, un dels millors dies de l'any pel que fa a vendes.
1: És el cas de la pastisseria Triomf i de la botiga Flors i Plantes Araceli. Escoltem les gerents d'aquests negocis i els compradors, que avui han sortit per comprar un detall.
8: Al final busques un regal per la mama, llavors ja des de la clàssica Sara fins a la rebosteria, les lioneses, la mama que li agrada, i llavors fer-li un regal a la mama o una caixa de bombons.
9: Haciendo muchos encargos, muchos ramos, muchos centros, muchas cosas, muchas orquídeas, muchas plantas.
10: Y hemos pasado por una floristería, estaba muy bonito y le he comprado esto a mi madre.
11: Siempre tener un detalle con ella, pasando por Barcelona y acordarte de ella, pues es importante.
1: Comptant els regals de perfumeries, moda i complements i experiències, la facturació d'alguns negocis pot augmentar un 50% aquests dies.
0: Hi ha certa preocupació a les entitats del lleure educatiu derivat de la cancel·lació de les colònies escolars de cara al curs que ve.
1: Més de 700 escoles i instituts s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es van pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Ens amplien els detalls Esther Minguell.
12: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
13: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
14: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar avis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
12: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
0: Moment ara per aturar-nos a la 31a Fira del Vi de Falset, que posa el punt final a aquesta 31a edició. Enguany la fira ha durat un dia més pels cellers del que és habitual.
1: El recinte firal, a part del vi, ha comptat amb nombroses actuacions musicals per a tots els públics. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Falset, Jordi Soldevila.
15: La Fira i Mercat del Vi de Falset arriba al seu darrer dia amb el cel ennuvolat i alguna gota esporàdica que ha caigut just en el moment de l'obertura dels estands. Resta només algunes hores per tancar el recinte firal amb una setantena de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat, que ja porten tres dies atenent i explicant als visitants d'aquí i de fora de l'estat els diferents vins que ofereixen. Mercè Ramos, copropietari del celler La Placeta, explica com afronten el darrer dia de la fira obert al gran públic.
16: Des de la nostra tipologia de celler, que som micro i ho portem entre dues persones, és moltíssima feina. Sí, són moltes hores de dedicació, d'explicar, de parlar. Ara ja tinga fins i tot la veu una mica més fosca, però bueno, se fan amb moltíssimes ganes perquè realment, doncs, el retorn és molt positiu.
15: Encara en el marc de la fira, demà es celebrarà el tast només per a professionals a l'absis del Castell de Falset. Des de l'organització estimen que la participació final podria quedar lleugerament per sota dels 35.000 participants de l'any passat, un descens degut al temps insegur d'aquests dies.
0: I d'altra banda, les festes majors són per molts joves el primer contacte precisament amb l'oci nocturn i el consum també d'alcohol, però beure, com sabem, no és indispensable per gaudir.
1: Amb aquesta premissa i posant sobre la taula informes de consum recents, des de Joventut s'ha impulsat una nova campanya de conscienciació. Ripoll, com a inici del calendari, serà la prova per veure com funciona aquesta nova campanya que se suma a les ja existents, al Punt Lila i de Festa amb Bus. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
17: Amb l'inici de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès engega una nova campanya de sensibilització. Des de l'ENS i després de veure informes recents, han decidit que cal actuar envers els joves i el consum d'alcohol. L'objectiu no és prohibir, sinó conscienciar, sobretot els nois i noies que s'inicien en el món de l'oci nocturn. Dèlia Duran és la consellera comarcal de joventut i Laura Vidal, la tècnica de joventut.
18: Hi havia a unes certes hores un elevat consum d'alcohol i hem volgut treballar durant aquest any, l'any passat ja vam començar i hem acabat amb aquest any, per començar la festa major de Ripoll presentant el que és aquesta campanya.
19: Moltes vegades és el punt de sortida de molts adolescents, sobretot a les primeres edats, entre tercer i quart d'ESO, quan no, comencen a iniciar-se en l'alcohol. I la idea amb aquesta campanya és també, si tu no vols beure, per la pressió que puguin haver-hi amb els teus companys que beuen, no és necessari per passar-t'ho bé, no?
17: Des de joventut afegeixen aquesta campanya als punts liles i al servei de Festa amb Bus per fer de les festes espais segurs en tots els sentits.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, perquè Eros Ramazzotti ha fet parada aquest dissabte al Palau Sant Jordi per presentar Una història importante, títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985.
1: Això ja era una declaració d'intencions per a un concert que ha revisitat nombrosos clàssics i que ha servit al cantautor italià per celebrar 40 anys d'èxits. El concert ha arrencat amb Taxi History, seguit de Quanto Amore Sei i Un Cuore con le Ali. No ha faltat Piu Bella Cosa o Un Angelo di Stesso al Sole, i també ha dit Barcelona t'estimo. En català ho ha dit Ramazzotti al principi de la nit. Les entrades per aquest dissabte estaven exaurides i l'artista ja ha anunciat un altre concert al Sant Jordi el 27 d'abril de l'any vinent.
0: Són les 2:20, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Robert Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit.
1: Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga.
0: I per la seva banda, la primera federació, el Nàstic, salva els mobles en temps afegit per seguir viu en la lluita per la salvació.
1: Va aconseguir guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. I aquesta tarda el Sabadell buscarà un triomf davant del Múrcia per continuar liderant la classificació. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
21: Arriba l'últim mes de competició amb el Sabadell, l'Eldense i l'Atlético Madrileño jugant-se a la primera plaça i, per tant, l'ascens directe de primera federació a segona divisió, seguint el camí del Tenerife, que ho ha aconseguit a l'altre grup aquesta setmana. Té avantatge el Sabadell de 2 punts respecte al seu més immediat perseguidor, però amb l'avaraix perdut no pot relliscar si l'Eldense fa els deures. Juga, això sí, l'equip alacantí just després d'un Sabadell que rep a 6:45 de la tarda el Real Murcia. Duel d'històrics i duel també d'equips tocats per les baixes. A banda dels lesionats, que és una llista llarga aquesta temporada, el conjunt arlequinat es perden el partit d'avui a la Nova Creu Alta. Kaiser, expulsat a Marbella, i David Estals, el xino, que acumula targetes i, per tant, ha de complir càstig per part del Real Murcia, i per aquesta raó també el porter Diego Piñeiro i Palmberg, que es perden la cita a més de tots els lesionats, entre els quals ja no es troba Gazzaniga, que estava tocat a la mà, el porter i germà del porter del Girona, i que avui sí que ha viatjat a Sabadell per poder ser de la partida. A partir d'un 6:45, aquest Sabadell-Múrcia s'espera que amb un gran ambient a la Nova Creu Alta.
0: I canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, a la Lliga CB, on aquest migdia el Manresa tenia un compromís molt complicat a casa davant del València Bàsquet. Anem a conèixer ara el resultat del partit, connectant en directe amb el company de Ràdio Sallent, Pol Farell. Pol, bon dia.
22: Bon dia.
3: punts que ha fet màxim.
4: El Baix Camerenda, que ha aconseguit un triomf molt important, capital, memorable, d'aquests que recorden durant molt temps, d'un València Bàsquet, dels millors equips d'Europa, un triomf 104-102 en un final d'infart que ha acabat amb un triple letal de Retino Asohan, el base del Baxi Manresa, autor de 30 punts i líder d'aquest triomf, que suma la genitòria per l'equip de Diego Campo. Pràcticament, ja matemàticament, són salvats, i per tant un triomf molt important davant un equip que està pensant potser més en Europa, en el play-off de l'Euroliga contra el Panathinaikos, però que ha sucumbit davant un equip manresà que ha fet un partidàs d'inici a fi.
0: Moltes gràcies, Pol, i com bé expliques, una autèntica alegria més a última hora per al Manresa amb aquesta victòria davant del València Bàsquet.
1: La resta de la jornada, i pel que fa als equips catalans, ahir victòria del Bàsquet Girona per 90-81 davant del Saragossa, que serveix a més per segellar la permanència. Menys sort va tenir el Jallopos Lleida, que va perdre per 99-91 a la pista del San Pablo Burgos, mentre que el Joventut no va poder acabar de disputar el seu partit a l'Olímpic de Badalona per una incidència amb el marcador electrònic. El partit es va suspendre al descans amb el 53-33 favorable a la penya. Per últim, el Barça tanca la jornada a les 7 de la tarda d'avui, rebent el Palau Blaugrana al Gran Canària.
0: I parlem també de bàsquet femení. A la Lliga Femenina Endesa, avui es disputa el partit de tornada dels quarts de final entre l'Espart Girona i el Leganés.
1: Després de l'empat al partit d'anada, el duel es converteix en una caixa o faixa per les de Roberto Íñiguez. La prèvia del partit des de Girona FM, Jan Torrent.
22: Cara o creu, aquesta tarda a Fontejau, a partir de les 6:10 de la tarda, l'Espart Girona rep el Leganés en la tornada dels quarts de play-off de la Lliga Femenina Endesa. El primer maig va quedar amb empat a 82 i, per tant, el conjunt que guanya aquesta tarda jugarà les semifinals contra el València o el Lugo. El conjunt taronja ho té més fàcil gràcies als 13 punts de diferència que va aconseguir en el primer partit. El conjunt de Roberto Íñiguez continua amb una rotació molt curta. Laura Quevedo no va jugar al Leganés i no jugarà aquesta tarda. Mariam Koulibaly, que es va donar un cop en l'entrenament premi al primer partit, està disponible, però no ho està al 100%. Una rotació molt curta contra un Leganés entrenat per Javier Fort, que sap explotar els seus punts forts i atacar els dèbils del conjunt gironí. Roberto Íñiguez fa una valoració de la tornada dels quarts de playoff.
23: Leganés jugó su partido, jugó duro, usó muchos contactos. Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no?
22: Serà clau aturar la producció ofensiva de Minata Sangaré. La de Mali va anotar 29 punts i va capturar 8 rebots. Va ser la millor del partit amb 37 de valoració.
0: I recuperem un apunt de futbol, en aquest cas perquè l'AM Lleida perd la categoria. Les lleidatanes van perdre i van veure com les rivals a la classificació guanyaven, i això ha fet que acabin perdent la categoria i la temporada que ve jugaran a segona federació.
1: El descens, a més, implica també el descens a l'AM B, que baixarà ara a tercera federació. El Barça B s'ha proclamat el campió de primera federació i l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Todo lo que fuimos, una pel·lícula que retrata els més de 70 anys de conflicte a Palestina. També s'estrena La plaga, un film fantàstic que va aconseguir el guardó a millor actor durant el darrer Festival de Sitges. I Miranda Priestly i Andy Sachs tornen a treballar juntes a El diablo viste de Prada 2.
3: Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte. ¿Quién es mi hijo?
2: A Todo lo que fuimos, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte a Cisjordània que sacseja la vida de tota la seva família. Commocionada, la seva mare narra la història familiar. 70 anys, 3 generacions, que travessen tensions polítiques i emocionals que els van conduir a un moment fatídic.
3: ¿Por qué no dejamos que una parte de él viva? Tal vez eso le dé algo de sentido a todo este dolor.
4: Primer día de campamento, no está mal.
5: Sí, sí, guay.
4: Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
2: El film fantàstic La plaga s'estrena després d'aconseguir el premi al millor actor al Festival de Sitges. Ens porta un campament de waterpolo. Allà un preadolescent de 12 anys es veu arrossegat a formar part d'una tradició cruel. S'ataca a aquells que no s'integren amb una malaltia anomenada La plaga. El problema és que aquest assetjament pot ocultar alguna cosa real.
6: Creo que algo me está pasando.
7: ¿Qué quieres decir?
6: Siento que algo no está bien.
8: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
9: ¿Aún tienes todo eso?
8: No, lo regalé.
9: ¿Qué?
8: Demasiado ostentoso para un periódico.
10: Tu despacho.
8: Oh, vale.
10: ¿Quién regala ropa de Chanel?
2: El diablo viste de Prada 2 recupera el personatge de Miranda Priestly. La totpoderosa editora de la revista Runway és prop de la jubilació. El problema és que la seva antiga assistent, l'Emily Charlton, és ara una executiva rival. Totes dues competeixen pels ingressos publicitaris en un moment de decadència dels mitjans impressos. I la Miranda necessitarà de l'ajuda de l'Andy Sachs per fer-li front.
11: Es que adoro mi trabajo.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1 de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retencions vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda.
2: A més, els vehicles passants no podran circular des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar, precisament a l'AP7 a Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu.
0: I més successos, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge de Vilanova i la Geltrú.
2: Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit una menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
0: I la flotilla ha denunciat que l'acord colonial israeliana ha decidit allargar 2 dies la detenció dels dos activistes de la flotilla retinguts per Israel, Saif Abukeshek i Tiago Ávila.
2: Abukeshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut l'arribada de precipitacions que sobretot han quedat concentrades al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, i també a les comarques de Ponent. Al matí també teníem algun ruixat que quedava restringit a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona, i tots ells ens han deixat ben poquets litres. Amb prou feines hem superat els 5-7 litres per metre quadrat. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que ara i a primeres hores de la tarda amb prou feines passarem dels 22 a 23 graus als valors més elevats. Pendents de les immediates hores de l'arribada de més precipitacions aquesta tarda, que quedaran restringides sobretot a les comarques de Ponent i també al sector més occidental del Pirineu i Prepirineu, i en certs moments inclús ho podran fer amb intensitat. També algun ruixat es deixarà veure sobretot a la zona del Ripollès i alguna gota despistada a les comarques interiors de Barcelona i també de Girona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Avui els blaugranes es poden proclamar campions de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado, jo mateix, Eduard París. Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1 de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda, i les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord.
2: A més, els vehicles passants no podran circular des de les 5 i fins a les 10 per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits. Des de les 12 i fins a 2:45 d'avui han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 48.228 vehicles, el 17,2% dels 280.000 vehicles previstos fins a les 12 d'aquesta matinada.
0: A tot això, com diem, ja està en marxa aquesta operació retorn, i a hores d'ara les primeres complicacions a la xarxa viària es troben a la P7, a Santa Margarida i els Monjos i a Sils, a la C31 a Platja d'Aro, C35 a Vidreres o a la Nacional 2, precisament al tram de Maçanet de la Selva. A més, la carretera BV-5151 a les Franqueses del Vallès, tal com hem informat anteriorment, continua tallada en tots dos sentits a causa d'un accident. I al fil de tot això, aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès també 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar, precisament a la P7 i precisament al tram de Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers ja han destinat 5 dotacions que han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat.
0: I al fil de tot això, les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre precisament accidents de trànsit, i els Mossos ja les han utilitzat en més d'1 miler d'investigacions des de l'any 2014.
2: Ho ha explicat a l'ACN Francesc Parra, intendent del cap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra. Cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. La tecnologia s'usa per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals i, tot i que per si sola no constitueix una prova pericial definitiva, pot ser determinant per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió.
0: I els dos activistes de la flotilla retinguts a Israel, parlem de Saif Bouakchekh i Tiago Ávila, estaran 2 dies més detinguts als jutjats d'Ashkelon, on han estat traslladats.
2: Avui han declarat a la cort i colonial israeliana. Mentrestant, nosaltres hem pogut parlar amb una de les 5 activistes que ja ha tornat a Catalunya. Ens ho explica Norma Lebrero.
3: La Mariona Tasqué té 20 anys i és estudiant d'Història de la Universitat de Barcelona. És la més jove de la flotilla i va poder tornar dissabte de Creta amb un vol a Barcelona amb escala a Atenes. El paper de Grècia és justament el que més els ha sorprès en aquesta embestida.
5: Sobretot pel fet que aquesta intercepció fos tan dura i sobretot pel fet que tingués una col·laboració i participació tan directa d'un país de l'OTAN ens va agafar a tots per sorpresa. A part d'això, el govern grec també va permetre que, mentre estàvem segrestats ja a aigües territorials seves, doncs el vaixell es duguessin a terme també maltractaments i tortures sistemàtiques, amb gent que va rebre pallisses, amb molta violència psicològica, intent de privació del son dels que érem allà, males condicions salubres, d'alimentació, d'hidratació, entre altres. I bueno, van ser això, 40 hores, fins que després ens van deixar a Creta, on vam veure també la poca col·laboració que tenia el govern grec amb nosaltres.
3: Saif Bouakchekh i Tiago Ávila van ingressar ahir a la presó de Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam denunciant maltractaments, aïllament i tortures. Els dos activistes, especialment Bouakchekh, estan acusats de tenir vinculacions amb Hamas. Ahir la seva dona, Sally Issa, també condemnava la participació de Grècia en la detenció de la flotilla.
6: Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla y mi marido en el aguas internacionales fuera de Grecia. Y estoy pensando, ¿dónde empiezo este bloqueo de Gaza? Empiezo aquí, en Europa también.
3: La defensa dels dos activistes ha impugnat el procés perquè argumenta que la detenció va tenir lloc en aigües internacionals i no té base legal.
0: Obrim plana de successos. Una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú.
2: Els bombers han rebut l'avís poc després de la 1 de la matinada i han desplaçat 3 dotacions per extingir el foc, que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. També s'ha rescatat un gos que també ha mort, malgrat les maniobres de reanimació que se li han fet. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment. I en l'operatiu hi han participat 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes.
0: I una altra detenció dels Mossos d'Esquadra aquesta nit, en aquest cas un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
2: 5 minuts abans de la mitjanit es va rebre un avís per un incident al carrer Cera, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari, on posteriorment ha mort. L'autor dels fets es va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser detingut.
0: Fem un cop d'ull ara a Rodalies, que fa un pas més cap a la normalitat i recuperarà aquesta setmana vinent diversos trams clau de les línies R15, R3 i R4 afectats per les obres derivades de l'accident ferroviari de Gelida.
2: Amb aquestes reobertures, el servei s'acosta de nou als nivells abans de la incidència registrada fa 3 mesos i mig. Ens amplia la informació Núria Parera.
7: La recuperació començarà demà dilluns amb la reobertura del tram de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Dimarts serà el torn de l'R3 amb la represa de la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser. El mateix dimarts, l'R4 també recuperarà tot el recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, completant de nou la línia sencera. Tot i aquesta millora general, es mantindran alguns plans alternatius de transport en punts concrets com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre, a l'àmbit de Ripoll i Puigcerdà, i també a la zona del Garraf, on continuen les actuacions. A més, aquest dilluns començarà un nou tall total a l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de revestiment en túnels. En aquest cas, hi haurà servei alternatiu per carretera fins a principis de juliol. Pel que fa a l'R3, els treballs s'allargaran més temps i el pla alternatiu es mantindrà fins al gener del 2027.
0: I avui també se celebra el Dia de la Mare i amb motiu d'aquesta festivitat entitats socials alerten de la situació difícil que viuen moltes famílies monoparentals encapçalades precisament per dones. El programa Caixa Pro Infància ha atès un total de 43.000 persones i la meitat corresponen a aquest col·lectiu sovint amb pocs recursos i sense xarxa de suport.
2: És el cas de Raquel Blanco, que ha criat en solitari el seu fill Aaron. Programes de suport com aquests han permès que l'Aaron hagi acabat batxillerat i avui estigui a la universitat. Aquests són els seus testimonis.
8: Y cuando ya le dije que me quedé embarazada, pues bolof. Y cuando ya nació el niño ya volví a aparecer, pero duró muy poco. Y me encontraba cansada, me dolía mucho las manos, los brazos. Y me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía las tiroides altas. Y ya me detectaron que tenía epilepsia. Él me cuida mucho y me fastidia mucho. Porque él no me tiene que cuidar a mí, soy yo la que le tengo que cuidar.
9: Mi madre es una persona que se deja todo porque yo pueda seguir adelante. Nunca ha existido en mi vida una figura paternal y tampoco he visto que la necesitase porque con mi madre he hecho gran parte de mis logros, también de mis decepciones y también eso es bueno. Me gusta quedarme más con los momentos felices, como es lógico. Alguno triste quizás cuando mi madre se pone enferma, por ejemplo. Mi relación con mi madre siempre ha sido muy buena.
2: Les famílies monoparentals, juntament amb les nombroses, encapçalen els índexs de pobresa infantil, segons la plataforma d'infància.
0: I anem ara amb un apunt polític perquè la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, acusa Vox d'impulsar un apartheid amb la seva idea d'implantar la prioritat nacional als serveis públics. L'escoltem.
10: Necessitem que a l'extrema dreta i a la dreta que se li està apropant que se'ls hi caigui la careta, perquè realment aquest concepte de prioritat nacional, tot i que algunes persones poden semblar-li lògic, el que hi ha darrere doncs, és una estratègia de reduir drets i de tenir persones de primera i de segona. A Catalunya hem tingut onades migratòries des de fa segles i jo mateixa sóc filla de persones que van venir d'altres parts d'Espanya i jo mateixa he progressat perquè els meus pares van poder accedir a un estat del benestar i una educació. I jo crec que això és el que defineix Catalunya i hem de posar una línia vermella contra aquells que volen trencar-ho i que volen excluir de l'estat del benestar tot un conjunt de persones que, a més, moltes vegades són les que tenen menys recursos. Vull dir, la prioritat nacional és un plantejament classista i xenòfob des del meu punt de vista.
2: La consellera ho ha dit al programa Ciutadella, que podreu seguir avui diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem ara de natalitat, perquè el 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part.
2: Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. Ens n'informa Carina Baibé.
3: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però per contra impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
11: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que

0: part de que també quedem invisibilitzats.
1: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
2: Anem ara amb notícies d'àmbit local. Ens n'anem fins a Cardedeu, on s'ha celebrat una nova edició de la Cursa Solidària en aquest municipi del Vallès Oriental.
3: Una cita que combina esport i compromís social i que any rere any mobilitza centenars de persones amb un objectiu clar: córrer per una causa. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu aquest matí s'ha celebrat la 30a cursa de Cardedeu, enguany la 9a edició solidària, en la qual els diners que es recapten es destinen a entitats no governamentals que vetllen pels interessos dels més vulnerables. L'entitat beneficiària d'aquest any serà l'associació esportiva Pompeu Fabra, que impulsarà el primer centre internacional de bàsquet inclusiu. Això explicant des de l'associació.
5: Pues el primer centre és una construcció, és un projecte que estem fent des de l'associació esportiva, ja fa molts anys que treballem. Ja portem gairebé 20 anys fent bàsquet inclusiu i ara hem arribat al moment, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, de crear un espai propi per l'associació on poder promocionar la inclusió social a través del bàsquet.
4: La jornada ha reunit centenars de participants en diferents modalitats, en un ambient familiar. L'organització destaca la bona participació i posa en valor la combinació d'esport i solidaritat que un any més ha mobilitzat el municipi.
2: I seguim parlant d'aquesta crònica local amb un referent esportiu. És que un repte extrem amb aquest objectiu clar. Parlem d'Alfonso Ortega, que es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo.
3: És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest, tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
6: No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades, en una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores amb l'objectiu de reduir temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Ortega explica la motivació.
7: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, als nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, pues, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
6: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000.
2: I obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de la Fira d'Abril de Bonavista, que tancarà portes aquesta nit després de 3 dies de festa.
3: La 32a edició del certamen compta amb 14 casetes, fira d'atraccions i actuacions musicals. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
8: La Fira d'Abril s'ha ubicat un any més a l'aparcament asfaltat inferior del Mercadet de Bonavista, un espai de més de 13.000 metres quadrats. Un total de 7 entitats socials de la ciutat sense ànim de lucre vinculades a la difusió de la cultura, la tradició i la gastronomia andalusa ocupen les 14 casetes de l'edició 2026 d'aquesta tradicional i històrica Fira de la Ciutat. Juanma Rubio, president de l'Associació Cultural i Folclòrica Andalusa de Tarragona, destaca la gran tradició de dansa flamenca que hi ha a la ciutat i que passarà per l'escenari central de la Fira en forma d'actuacions.
9: Aquestes escoles que pràcticament tenen la seva petita escola i no tenen escenaris, és una gran oportunitat per poder tots els nens, la canalla sobretot, que els agrada ballar, que puguin demostrar el que porten dins.
8: Una desena d'escoles de dansa i entitats s'han afegit enguany a la dotzena d'artistes de la programació artística amb 23 actuacions programades a l'escenari principal.
2: Marxem ara fins als carrers del nucli de Sant Joan de Palamós, que es guarneixen al llarg de tota la jornada d'avui en una nova edició de la Festa Sant Joan Florit.
3: Els veïns i veïnes engalanen amb flors i plantes 16 carrers i una vintena de patis i jardins del barri vell d'aquesta localitat. Ens ho expliquen des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: Tot plegat enmig d'una gran festa en què hi ha activitats infantils, música en viu, exposicions de pintura, xerrades culturals i un dinar popular. Tot organitzat pels mateixos veïns del nucli palamosí de Sant Joan, que col·laboren activament perquè el Sant Joan Florit sigui tot un èxit. Carla Sala és membre de la Junta de l'Associació de Veïns

0: de Sant Joan.
1: Molts anys cap aquí, doncs, han anat agafant un caire molt festiu i molt, sobretot, participatiu, de cares als veïns, i és una manera de conviure entre el veïnatge, de preparar-ho abans, de trobar-se per fer les decoracions i després d'obrir-ho al públic en general.
0: La festa arriba a la seva 23a edició i per primera vegada aquest any institueix el lliurament del ram honorífic Sant Joan Florit en un acte de reconeixement a la persona o col·lectiu que ha destacat més per la seva dedicació envers el poble de Sant Joan.
2: I un últim apunt en cultura. Móra la Nova s'ha convertit aquest cap de setmana en un autèntic museu a l'aire lliure amb la celebració de la tercera Festa del Vapor.
3: Una fira que ja es posiciona com un referent del patrimoni industrial a tot el sud d'Europa i que té un impacte directe en el turisme de la Ribera d'Ebre. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: El soroll de les calderes, l'olor del carbó i el moviment de màquines amb més de 100 anys d'història han omplert el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova durant la tercera edició de la Festa del Vapor celebrada de l'1 al 3 de maig. El públic assistent ha pogut veure des de joies històriques de via mètrica fins a locomotores més grans que circulaven per la xarxa principal i fins i tot una antiga bomba de bombers de l'any 1880 que en lloc de motor de benzina utilitza una caldera de vapor per llençar l'aigua. Escoltem Tomàs Claramunt, vicepresident de l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial.
5: Diguem que el dia d'avui hi ha un tren llançadera que és amb una màquina dièsel, i després totes les altres locomotores que tenim són totes locomotores de vapor. Via de mètrica, via de 60 i via Renfe, dos de via Renfe, una de via 60 i una de via mètrica.
4: La fira tanca portes consolidada com el gran focus d'atenció del vapor al sud d'Europa.
2: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de la victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos, al tram final del partit.
3: Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga.
2: Baixem ara fins a la primera federació perquè el Nàstic ahir va salvar els mobles en temps afegit per seguir viu en la lluita per la salvació.
3: Va aconseguir guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. I aquesta tarda el Sabadell buscarà un triomf davant del Múrcia per continuar liderant la classificació de la primera federació. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
7: Arriba l'últim mes de competició amb el Sabadell, l'Eldense i l'Atlético Madrileño jugant-se a la primera plaça i, per tant, l'ascens directe a la primera federació a segona divisió, seguint el camí del Tenerife, que ho ha aconseguit a l'altre grup aquesta setmana. Té avantatge el Sabadell de 2 punts respecte al seu més immediat perseguidor, però amb l'avaràs perdut no pot relliscar si l'Eldense fa els deures. Juga, això sí, l'equip alacantí just després d'un Sabadell que rep a 6:45 de la tarda al Real Murcia. Duel d'històrics i duel també d'equips tocats per les baixes. A banda dels lesionats, que és una llista llarga aquesta temporada, el conjunt arlequinat es perden el partit d'avui a la Nova Creu Alta. Kaiser, expulsat a Marbella, i David Estals, el xino, que acumula targetes i, per tant, ha de complir càstig per part del Real Murcia, i per aquesta raó també el porter Diego Piñeiro i Palmberg, que es perden la cita, a més de tots els lesionats, entre els quals ja no es troba Gazzaniga, que estava tocat a la mà, el porter i germà del porter del Girona, i que avui sí que ha viatjat a Sabadell per poder ser de la partida. A partir d'un 6:45, aquest Sabadell-Múrcia s'espera que amb un gran ambient a la Nova Creu Alta.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. A la Lliga Femenina Endesa avui es disputa el partit de tornada dels quarts de final entre l'Espart Girona i el Leganés.
3: Després de l'empat al partit d'anada, el duel es converteix en una caixa o faixa per les de Roberto Iñiguez. La prèvia del partit de Girona FM, Jan Torrent.
8: Cara o creu aquesta tarda a Fontejau. A partir de les 6:10 de la tarda, l'Espart Girona rep el Leganés en la tornada dels quarts de play-off de la Lliga Femenina Endesa. El primer maig va quedar amb empat a 82 i, per tant, el conjunt que guanyi aquesta tarda jugarà les semifinals contra València o el Lugo. El conjunt taronja ho té més fàcil gràcies als 13 punts de diferència que va aconseguir en el primer partit. El conjunt de Roberto Iñiguez continua amb una rotació molt curta. Laura Quevedo no va jugar a Leganés i no jugarà aquesta tarda. Mariam Koulibaly, que es va donar un cop en l'entrenament premi al primer partit, està disponible, però no ho està al 100%. Una rotació molt curta derrota contra un Leganés entrenat per Javier Fort, que sap explotar els seus punts forts i atacar els dèbils del conjunt gironí. Roberto Íñiguez fa una valoració de la tornada dels quarts de playoff.
9: Leganés jugó su partido, jugó duro, usó muchos contactos. Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no?
8: Serà clau aturar la producció ofensiva de Aminata Sangaré. La de Mali va anotar 29 punts i va capturar 8 rebots. Va ser la millor del partit amb 37 de valoració.
2: I a la Lliga CB aquest migdia, victòria de prestigi del Manresa a casa davant del València Bàsquet per 104-102. La resta de la jornada, i pel que fa als equips catalans, ahir victòria del Bàsquet Girona per 90-81 davant del Saragossa, que serveix a més per segellar la permanència.
3: Menys sort va tenir el Jaió Pozlleida, que va perdre per 99-91 a la pista del Sant Pablo Burgos, mentre que el Joventut no va poder acabar de disputar el seu partit a l'Olímpic de Badalona per una incidència al marcador electrònic. El partit es va suspendre al descans amb el 53-33 favorable a la penya. Per últim, el Barça tanca la jornada avui a les 7 de la tarda rebent el Palau al Gran Canària.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Amics, una setmana més i a través de la vostra sintonia preferida ens retrobem a través de les ones. Avui gaudirem d'una veu d'un artista, d'un cantant espanyol. Us estem parlant de Joaquín Sabina.

Estem escoltant cançons, èxits de Joaquín Sabina, possiblement no els més coneguts, com aquest que t'oferim ara, de Pacto entre Caballeros, un dels seus primers èxits.

En la seva vida artística ha publicat 16 discos d'estudi i 7 en directe. Alguns en directe són gravacions d'actuacions en les que ha intervingut ell solitari o també acompanyat d'altres veus famoses. Un també dels seus primers èxits va ser Zumo de Neón. Va ser l'any 1986. Pronto algo.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Quan

I continuem amb la discografia i èxits de Joaquín Sabina. Ara un tema, no altra cosa que pensar.

Avui dintre el mar de la nostra ràdio Nostàlgia estem gaudint dels èxits i les cançons d'un gran artista de casa nostra, un gran cantant, com va ser Joaquín Sabina, en la seva veu tan especial i peculiar. I a través de la teva sintonia preferida i la sintonia de la ràdio Nostàlgia, continuem en èxits de Joaquín Sabina. Contigo.

Sens dubte que la veu que us presentem avui, la de Joaquín Sabina, està lligada, com diguem en aquesta falta, falca, volem dir, doncs està lligada a la nostra vida, a la nostra història. I ara continuem amb la seva veu en aquest Pájaros de Portugal.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: embalat@gmail.com.
2: La ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
3: I després d'aquest curt espai promocional del nostre programa, continuem amb la veu de Joaquín Sabina. Todavía una canción de amor.
4: No te fíes si te juro que es imposible. No dudes de mi duda y mi quizá. El amor es peor que un imperdible perdido en las solapas del azar.

I a través de la sintonia preferida, de la teva sintonia preferida, no podia ser d'una altra manera. Ara, els èxits de Joaquín Sabina. Comencem en 19 dies i 500 nits.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amics i amigues, avui hem escoltat la vida artística en els seus principals èxits de Joaquín Sabina i alguna petita pinzellada de la seva vida privada. Res menys, tan sols que us hagi agradat el programa i us emplacem pel proper. Adéu-siau i recordeu-vos tots de ser molt, però que molt feliços.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Molt benvinguts i benvingudes d'altra volta amb una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí, aquest és el nostre programa número 2027 i com sempre ens agrada homenatjar els grans protagonistes de la història de la música country. Fa pocs dies ens en deixava un dels grans compositors de sempre, en Don Shields, que va morir a l'edat de 73 anys ara fa pocs dies abans d'enregistrar aquest programa. Concretament va ser el passat 16 d'abril. L'arquitecte darrere de moltes de les cançons més perdurables de la música country. Va morir el dia 16 d'abril en un hospital de Nashville després d'una malaltia sobtada. Com a compositor d'estàndards de country que anirem escoltant, com per exemple aquest tema Forever and Ever Amen, a la veu d'en Randy Travis. En Don Shields va ser membre del Saló de la Fama dels Compositors de Nashville, el Saló de la Fama dels Compositors i el Saló de la Fama de la Música Country. Un altre dels seus grans temes va ser aquest The Gambler, que va interpretar també en Kenny Rogers.
1: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

No només els grans artistes, els artistes mereixen ser recordats, sinó també els que estan darrere de les cançons, els grans compositors. Nascut i criat a Durham, a Carolina del Nord, Don Shields va assistir breument a la Universitat de Duke abans de traslladar-se a Nashville quan tenia 20 anys d'edat. Va arribar-hi amb $80 a la butxaca. Va començar a treballar a Music Row i el seu talent va ser reconegut i fomentat des de ben aviat per grans artistes, com ara, per exemple, amb Bob McDill o Bobby Bear. Una altra de les peces increïbles que ens va deixar va ser aquest tema que va cantar Mary Chapin and Carpenter. Es deia He Thinks He'll Keep Her.

Don Shields va ser un dels primers artistes al que ara és l'icònic Bluebird Café de Nashville. Ell i els seus amics Tom Schiller, en J. Fred Knobloch i en Paul Overstreet van crear el format de compositor de cançons del cafè l'any 1985. Els dimarts a la nit, Shields feia triomf al seu local amb l'espectacle Don for a Dollar, cobrant una versió d'un dòlar cada nit. El primer tall d'en Don va ser el The Gambler de Kenny Rogers, que hem escoltat abans, establint un estàndard increïble que assoliria durant la resta de la seva carrera. El compositor, aleshores tenia 23 anys, va celebrar un èxit massiu que va viatjar arreu, guanyant un Grammy a la millor cançó country el 78 i la cançó de l'any, el 79, de la Country Music Association. Però no només aquestes, altres peces, com per exemple aquest When You Say Nothing at All, que primer va portar a l'èxit en Keith Whitley i després l'Alison Krauss.

Després del seu primer gran èxit, Don Chilson va continuar tenint un èxit impressionant. Els seus 50 senzills que van entrar al top 10 han jugat un paper important en carreres com les d'en Kenny Rogers, en Randy Travis, The Judds, The Nitty Gritty Dirt Band, Tanya Tucker, Mary Chippen Carpenter, Keith Whitley, Alison Krauss i molts d'altres. Va aconseguir 25 números 1 al llarg de la seva carrera. Va ser el compositor de cançons country de l'any de l'ASCAP del 88 al 91 i va guanyar 3 premis de la Country Music Association a Cançó de l'Any, 2 premis de l'Acadèmia de Música Country, també Cançó de l'Any, i 2 Grammy al llarg de les seves 5 dècades en la música. Una cançó que ja hem escoltat, va ser la Cançó de l'Any de la CMA, el 87, el Forever and Ever Amen, però una altra va obtenir el títol tant de l'Acadèmia com de l'Associació. Va ser Cançó de l'Any, On the Other Hand, que escoltem amb en Randy.

Va ser inclòs al Saló de la Fama de l'Associació de Compositors de Nashville el 1993 i va entrar al Saló de la Fama dels Compositors de Nova York el 2012. El 2017 va ser inclòs al Saló de la Fama de la Música Country, unint-se a només 5 altres compositors del Saló en aquell moment, inclosos Bobby Braddock, Hank Cochran, Harlan Howard i Vodoloy Felice Bryan. I el 2022 es va convertir en l'únic compositor no artista inclòs com a membre del Gran Ole Opry en els 100 anys d'història del programa. Actuat habitualment durant els darrers anys, sempre fent broma amb el públic dient que potser no sabien qui era, però que coneixien les seves cançons. De tota manera, sí que alguna va publicar ell. Per exemple, aquest tema, el 1979, va cantar el You're the One Who Rewrote My Love Story.

de Gambler la va compondre ell sol, però altres temes importants de la seva carrera els va fer al costat del seu bon amic Paul Overstreet, com aquell Forever and Ever Man o aquell When You Say Nothing at All, o amb altra gent amb la qual va col·laborar, com per exemple amb aquest altre número 1 que també ens va portar, en aquest cas per en Mark Chestnut, des de l'àlbum del mateix nom i al costat d'en Billy Lindsay, varen compondre aquest Almost Goodbye.

escoltant cançons que va portar el número 1, però també escoltarem cançons interpretades per ell, perquè si ben parlat d'aquell senzill del 1979, a través dels anys també en va publicar algun àlbum, com per exemple aquest del qual ara escoltarem el tema que obria el disc. El 2010 en Don va publicar un disc que portava el nom de Allergic to Crazy, i aquesta és una de les cançons en què en formava part d'aquest àlbum. If I

0: Can I have myself a cigarette? Can I eat a Big Mac? Can I have a big icy Coke with a little bit of Jack? If the angels all laugh at me, if they say hell no, then I'd have myself a cigarette and I'd be ready to go. I'll have myself a cigarette and I'll be ready to go.
1: El Club del Country, amb aquest cigarette d'aquest àlbum que us dèiem del 2010, que ens aportava en Don Shields. Avui, programa especial d'homenatge amb un dels més grans compositors que ha donat la història de la música country, que ens va deixar a principis, a mitjans d'aquest mes d'abril de 2026. Una altra de les cançons, com dèiem, que va portar el número 1, va ser el tema I Know Where I'm Going, que va compondre al costat d'en Craig and Big Heart i en Brent Maher, i que va portar el número 1 aquell duo fantàstic anomenat The Judge, des del seu àlbum Heart.

Com hem dit, un dels grans protagonistes des dels seus orígens d'aquest meravellós lloc que els que hem estat, doncs sabem la màgia que té el Bluebird Café. Aquest és un disc que van registrar i va publicar en directe Live at the Bluebird Café and Don Schlitz el 2001. Schlitz, també he sentit que el pronuncien alguna vegada amb el seu cognom, d'aquells noms que a nosaltres ens fan estranys. El 2021 va publicar el que jo sabia és el seu darrer treball discogràfic, Mountain Top. D'aquest, l'any anterior havia sortit un senzill que avui també recordarem a càrrec d'en Don, deixem-ho així, Don, Red Satin Dress.

fins al final del programa anirem recordant cançons amb diferents protagonistes, i això sí, de les cançons que en Don va escriure sol o acompanyat amb d'altres artistes i que van arribar al número 1, com per exemple, molt recordada per els amants de la música country, un dels grans temes de la formació Alabama. Va ser el segon senzill de l'àlbum d'Alabama anomenat igual. La va escriure al costat de Dave Loggins amb Lisa Silver també. Aquell fantàstic, fabulós 40 Hour Week for Living. There are

Aquesta fabulosa cançó "Forge Your Week for a Living", que ens aportava a Alabama, arriba al número 1 en la ploma d'en Anton Schlitz. Pronuncio així ara mateix. "I Won't Take Less Than Your Love" és una cançó que va escriure al costat del magnífic i també meravellós compositor Paul Overstreet. La van enregistrar Tanya Tucker amb en Paul Davis i el mateix Paul Overstreet. Era el segon senzill de l'àlbum "Love Me Like You Used To" de la Tanya Tucker. També va arribar al número 1 aquesta cançó, estem parlant del 1987.

no ens quedarà temps per escoltar tots els números 1 que havia preparat, com el You Again, aquella cançó I Chose You Again, de Paul Overstreet i el mateix Don, de The Forrester Sisters, o aquell Strong Enough to Bend, que també va arribar al número 1, al costat de Bethany Salchamba, la va compondre una cançó cantada per Chania Tucker. Però pràcticament la darrera, després d'una sorpresa, el One Promise Too Late, Dave Loggins amb Lisa Silver i en Don, a la composició, la Reba McEntire el va portar al número 1, també el 1987.

0: cosa que no solem fer mai, però que avui la farem. No recordo si alguna vegada en tots els 2.000 llargs programes que hem fet ho hem portat a terme, però avui ho farem. En homenatge a Don Slitz, aquesta cançó que ja hem escoltat en segon terme en la veu de Kenny Rogers, la tornem a repetir, però l'escoltarem en la versió original, que també va treure com a senzill en el seu moment d'en Don. Un homenatge, doncs, que hem dedicat avui al Club del Country perquè se'l mereix aquest personatge que ens ha deixat ara mateix, un dels grans, si no el més gran compositor de la història del country. És The Gambler. Fins la setmana que ve.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us, and he commenced to speak.

La formació històrica de l'Axan Busto, composta per Pemi Fortuny, Jimmy Pinyol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro i Eduard Font, torna als escenaris aquest 2026 per celebrar els 40 anys de la seva primera actuació. El repertori de l'Axan Busto està format per autèntics himnes que ja formen part de l'imaginari col·lectiu dels seus seguidors. Cada cançó és capaç de despertar records i emocions, transportar-nos a aquells moments dolços de l'adolescència que tots guardem amb l'estima. Us animem a tornar a reviure aquestes cançons al Musiccat i cantar-les i sentir-les com la primera vegada i per deixar-nos portar de la màgia d'una banda que ha marcat tota una generació. I és per això i per molt més que el Musiccat d'avui està dedicat a l'Axan Busto.

Comença Musicat. I comencem el Musicat d'avui, dedicat al grup Laxan Busto. El 1989 va treure un àlbum que va ser clau del rock català, que inclou cançons mítiques com Tinc fam de tu o Mai diguis mai.

ja a l'any 1991, el grup del Vendrell, Lacs en Busto, va publicar el seu segon àlbum d'estudi, titulat de manera homònima Lacs en Busto. Aquest disc va ser clau per la seva consolidació, sobretot gràcies a l'èxit massiu de la cançó Miami Beach, que es va convertir en un dels grans himnes del rock català dels 90. En aquella època la formació estava encapçalada per Pemi Fortuny a la veu, acompanyat de Pemi Rovirosa, Jimmy Pinyol, Jesús Rovira i Cristian Montenegro.

Qui ets tu és el tercer àlbum del grup Glass and Busto. Va ser publicat a l'any 1993. Es van registrar els estudis d'Ismendi i va consolidar el grup com un dels referents del rock català de la dècada dels 90. L'àlbum conté temes molt populars com Més que la meva sang, Han trucat, La mosca i la cançó homònima que dona títol al disc Qui ets tu?

I ja, a l'any 1995, el grup Lax'n'Busto va treure l'àlbum que s'anomenava La Caixa que Puja i Baixa, considerat un dels discs més emblemàtics de la banda de rock català de la dècada dels 90. L'àlbum inclou 12 temes, entre els quals destaquen alguns dels grans èxits del grup, com Tu ets la llum, Rock and Roll i Si algun dia, i La Caixa que Puja i Baixa.

I continuem el Musicat d'avui, que està dedicat al grup Lax en Busto. Anem ja per l'any 1998. Sí, és el sisè àlbum de la banda Lax en Busto. Va ser publicat sota el segell de Dismendi. Aquest treball és considerat un punt culminant de la seva carrera, ja que conté alguns dels seus himnes més coneguts, com La meva terra és el mar, un dels seus temes més populars, Dolça és la sal, Clau de nou, Cada cop, Poder tocar-te sota el cel rugent. Escoltem el tema La meva terra és el mar.

Esteu escoltant Musicat, en Joan Antoni Blanco. Avui dedicat al grup Lax en Busto. I ja, amb el canvi de mil·lenni, l'any 2000 va marcar la publicació de Gensat, que va ser el setè àlbum del grup del Vendrell Lax en Busto. Aquest àlbum és considerat un dels més emblemàtics de la banda i de la música en català d'aquella època, impulsat especialment per la cançó homònima que es va convertir en un autèntic himne. Aquest disc va ser autoproduït per la mateixa banda, tot i que inicialment previst que ho fes Marc Grau. La lletra convida a la resiliència, aixecar-se després de caure i a viure el present, esperit de Carpe Diem. El seu estil presenta un so de pop rock contundent amb una presència destacada de les guitarres i els solos llargs.

Estàs escoltant Musiccat. Avui l'hem dedicat al grup Lax en Busto. Morfina és el setè àlbum d'estudi dels Lax en Busto. Va ser publicat l'any 2003 sota el segell Dismendi. Aquest disc és especialment recordat per ser l'últim treball d'estudi de Pain Fortune com a vocalista principal abans de la seva marxa del grup. L'àlbum conté 12 temes, entre els quals destaquen alguns dels èxits més importants de la seva trajectòria, com Si te'n vas, un dels seus singles més populars.

I continuem el Musicat, avui dedicat al Lax & Busto. L'àlbum Relax va ser publicat al març de 2007. És un dels treballs més emblemàtics de Lax & Busto, ja que va suposar el debut discogràfic de Sal Barracero com a cantant de la banda, substituint a Pemi Fortuny. Va ser gravat als Estats Units, a Radio Star Studios, sota la producció de Sílvia Massi. El disc presenta un so de rock potent, però amb el sentiment característic del grup del Vendrell. L'àlbum conté 12 temes, alguns dels quals es van convertir ràpidament en himnes del grup. Perdut, Blues del diumenge, Si tu vols, La terra, No és massa tard, Abraça'm, Per tu mare, Ara o mai, Veig, sento i penso, Més enllà, En tu jo sóc etern i he somiat.

0: I anem ja per l'onzè àlbum d'estudi del grup Glax & Busto, que va ser publicat el 15 de novembre de 2008. Va ser gravat durant l'estiu del 2008 a la finca La Casa Morada, al Penedès, sota la producció de la nord-americana Sílvia Massi, coneguda per treballar en grups com Red Hot Chili Peppers o Tool. Inclou 12 cançons, entre les quals destaquen èxits com Intuïció, Que boig el món o Començar. És el segon àlbum del grup amb Salva Racero com a cantant principal.
1: Que no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

Tot és més senzill és el disc que va marcar el retorn del grup Laxan Busto a l'estudi després de 4 anys sense presentar temes inèdits. Va ser publicat a l'abril del 2013. L'àlbum inclou 16 cançons i té una durada total de 53 minuts. Combina el pop-rock característic de la banda amb una sonoritat més madura i directa. Entre les cançons més conegudes del disc hi ha Creu-me, la que no em passa mai, No has de marxar i Benvinguts.

polièdric va ser publicat el 15 de febrer de 2019. Aquest treball dels Laxen Bustó destaca per ser un projecte coral on el grup en aquell moment no tenia un cantant fix i va convidar diversos vocalistes a interpretar les noves cançons. El disc compta amb la participació de 7 cantants diferents, Pemi Fortuny, que tornava a gravar amb el grup, Ernest Armengol, Ramon Mirabet, Miquel Abres, Pol Fuentes, David Ros i Nerea Bassart. L'àlbum inclou 10 temes nous entre els quals destaquen Si no ho fas tu, Quan em diguis que m'estimes, Les últimes paraules de Steve Jock, Foc, No ets d'aquest món. Va ser gravat als estudis de Casa Morada i produït pel britànic Santos Floren. L'estrena en directe es va fer al festival Estrenes de Girona a l'abril de 2019 en 3 únics concerts programats per l'ocasió.

dels concerts desconfinats, aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari, amb una legislació amb restriccions. A la sala Antiga Fàbrica d'Am de Barcelona, el 14 de juny de 2021, es va celebrar el tercer concert preliminar del 21è concurs Sona Nou. Van actuar Mamaduixa, l'Alba, Palmera i Pomier. Escoltarem els Mamaduixa. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

0: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, Jordi, pel teu concert desconfinat i fins la propera setmana. I ara sí, i ara ja està arribant la nostra sintonia final, com sempre, Macaco i la seva República de la Tramuntana.

0: perquè no bufa mai. Això ha estat una altra edició de Musicat amb Joan Antoni Blanco i Jordi Sugranyes.
1: Pel camí del pastor i la sirena neix la...
0: El Musicat d'avui l'hem dedicat al grup Lax en Busto al motiu dels seus 40 anys sobre l'escenari.
1: El mar i la muntanya.
0: On sempre dic, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura ens dona llibertat.

Ah, i abans de marxar, ja sabeu que no puc anar-me'n sense dir allò que deia Nietzsche, que la vida sense música seria un error. Gràcies i fins d'aquí 7 dies.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva
1: ràdio. Número 12.
2: En el 12, el ritme que sona és tremendo. Suena Manuel Turizo, Por un pendejo.

0: ese pendejo por el cual no se llora, Manuel Turizo. Aquesta setmana, des del 12, la cosa no li acaba de funcionar perquè porta exactament 10 setmanes a la llista i baixa des del lloc número 8. Ens anem ara mateix, un o més en l'aire, al lloc número 11.
1: Número 11.
0: Bad Gyal, Chencho Corleone i el seu Choque.

0: Los Unitunes, així sona Batguial, Chencho Corleone i el seu xoque, com dèiem, aquesta setmana pues, la cosa no acaba de funcionar del tot per aquesta gent, es col·loquen en el lloc número 11. Entrem dintre dels 10 primers.
1: Número 10.
0: Josef amb el Chuos de Quevedo, Josef.

0: El meu àngel, la proposta d'estiu 22, sonant en el nou de la llista aquesta setmana. Una peça musical que porta 9 setmanes fins a costat i té ganes de continuar pujant. A veure si hi ha sort i arriba fins al número 1 de la llista.
1: Número 8.
0: Romeo Santos, Prince Royce, van estar número 1 aquest sí, eh? I ara el seu Dardos comença la davallada particular.

0: com ho hablen les males llengües. Romeo Santos, Frank Royce, aquesta és la seva proposta musical que aquesta setmana encapçala la posició número 8, una peça musical que porta pues, en total 12 setmanes a la llista del Top 30. Continuem, més ritme, i ara des del lloc número 7.
1: Número 7.
0: Esquevedo i el seu track Scandic.

0: I torna a estar de moda la veu de Quevedo, perquè a la llista del Top 30 en tenim dos dels seus tracks principals, l'Scandi, que sona molt bé i que ens acompanya directament a la llista del Top 30, com dèiem, des del lloc número 7. Saltem fins al 6, Romanticisme, d'abans de Lucho, La Pantera i el Josef.
1: Número 6,
0: Cupido.

0: Cupido, aquest angelet amb les fletxes que impregna els nostres cors i que són a les mans de Lucho, La Pantera i Yusef. Com dèiem, aquesta setmana des del 6 del Top 30, amb unes ganes boixes de tornar a remuntar fins a arribar al número 1 de la llista, ja que aquesta és la posició que van ocupar no fa gaires setmanetes. I com no, el ritme continua en un mes en l'aire.
1: Número 5.
0: Canviaré, Luis Fonsi i Fate. Amigos, sí.

0: Ens ho hem de creure perquè ell diu que ell canviarà. És Luis Fonsi Feit, com dèiem, ocupant aquesta setmana aquesta posició número 5 aquí a Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Som-hi cap al 4.
3: Número 4.
0: Màscara, el nou track de la Bad Gyal.

0: Fa molt poquet varen presentar aquest nou track de la Batguia del seu Mascara, des del 4 de la llista, 5 setmanes, i es troba amb aquesta posició molt en l'aire, molt aixecada, al top 30.
1: Número 3.
0: Nivo Rojo, Quevedo.

ni borratxo les paraules d'aquest gran que és Quevedo des del lloc 2 de la llista del top 30. Continuem, pugem una posició més en l'aire i escoltem a Dimitri Vegas, Like Mike i Marlon amb la que està de moda aquesta proposta que s'anomena Machina Time.

0: Així és com Dimitri Vegas i Like Mike celebren aquest bon temps, el seu Making a Time, des del 2 de la llista del Top 30, i arriba al nostre cap davanter, el número 1.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Torna a repetir per segona setmana. Fa 8 que ens acompanyen i 2 com a número 1 de la llista. We Sound, el seu 5 estrelles.

Des del lloc número 10, Josef i Quevedo amb el seu Chuos porten 12 setmanes a la llista i aquesta setmana cauen des del lloc número 6. En el 9 es diu 22, El meu àngel. 9 setmanes a la llista i està en el lloc número 9. En el 8, Romeo Santos, Prince Royce, Dardos. Baixant des del lloc número 2, 12 setmanes fent a costat. Quevedo amb el seu nou track s'anomena Scandic. En 3 setmanes, Buinguent des del 25 es col·loca en el 7. Josef, La Pantera i Lucho, Cupido, cauen del número 1 fins al lloc número 6 en 15 setmanes. Amb 11 setmanes i pujant des del lloc número 7, Luis Fonsi, Fate, No canviaré. La Pat Gial, al seu lloc número 4, és per al track Mascara, 5 setmanes a la llista. El track més en l'aire de Quevedo, al seu Ni Borracho, 6 setmanes a la llista. Un que va com un coet i possiblement, segons les votacions, la propera setmana podria arribar a ser número 1. Estem parlant de Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon i el seu Machina Time. I sense cap mena de dubte, el número 1 de la setmana és aquest que sona We Sound, My Tower, West Call, Of Your Dreams, 5 estrelles.

0: I parlant d'estrelles, què et sembla si parlem de les novetats a la llista del Top 30? Aquestes noves incorporacions per aquesta setmana.
1: Novetat a la llista.
0: De fet, aquesta setmana tenim una única i solitària entrada agafada directament en el lloc número 26, que té un bon ritme i que convida a que segurament pujarà molt més en l'aire.
2: Número 26.

0: nova incorporació a la llista Afrojack, el seu treball amb David Guetta i Awake Tonight. I és el moment de parlar de les novetats de la setmana. Possibles candidats a formar part de la llista.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera, la Rosalía, Foco Rainy.

0: I amb la proposta de Demilo Bato acabem aquesta setmana. Com sempre, dues horetes repassant la llista del Top 30, gaudint de les novetats de la setmana i escoltant la millor música del moment. Tornem d'aquí 7 dies, com sempre, cada dimecres al vespre al vostre costat. Una forta encaixada d'aquestes amb vosaltres, en Lluís Guerrero. Apa, siau!
1: Són les 10 de la nit, en directe, com sempre, en la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Encetem una nova edició del Red Hot Blues.

0: Benvinguts en aquesta nova edició del Rahal Blues. Avui programa interessant, amb molt de blues nacional i internacional, programa 1338. Com sempre, des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, el 173 del teu dial de la FM, i també sortim per internet, www.radiovilafant.net. I posteriorment tens tots els podcasts del programa en el blog bandablues.blogspot.com i també a rahalblues.ivox.com. Com sempre, una adreça de correu electrònic en pots fer arribar la teva música en qualsevol tipus de format a rahalblues@hotmail.com. I també recorda que si tens ganes d'anar a escoltar blues en viu i en directe arreu de la península, ho pots fer consultant l'agenda del programa i entrant al Facebook del Rahal Blues. Posant a Facebook Josep Palmada en Rahal Blues i trobaràs tota l'agenda bluesera nacional compartida. Les millors propostes, com sempre, del blues nacional i també del blues internacional. I des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, també us vull proposar i presentar, en aquest cas, la proposta en format anglès per tothom que sintonitza arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues, interviews, also presents the history of the blues with the large legends, and blues live from the studios of the radio. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog, bandablues.blogspot.com. You remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.
0: En sintonia del Red Hot Blues, obrim programa amb els Soul Rivers. En format acústic, Núria Almazán i en Pep Rius, ella a la veu, ell a la guitarra, en temes com aquest.

Tot un clàssic de Willie Dixon, My Baby. Està en sintonia del Rahop Blues. Núria Almazán a la veu, en Pep Rius a la guitarra, en format acústic, el Soul River Duet. És un vídeos i el so, en aquest cas, gravats per en el gran Pep Engel. Avui us presento i us ho proposo aquí en el Red Hot Blues. Un altre dels temes, el Send Me to the Electric Chair.

Soul Rivers, duet en acústic, unes gravacions fetes per en Pep en Gol i presentant la música avui aquí en aquestes gravacions del 2024 de la Núria Almafan a la veu i en Pep Rius a la guitarra. Per tancar aquesta presentació, aquest All Fashion Love. Estàs en sintonia del Rojo Blues.

0: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.
1: Seguim aquí en el Red Hot Blues. Hi ha unes gravacions fetes al 2026 a los conciertos de Cambaya Club des de Cambaya Records amb la banda Andabluses. Sonen així de bé.

0: Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias.
1: Guest Home, tema de B.B. King, amb aquest blues arrossegat. He hagut fer-vos arribar aquesta presentació dels conciertos de Can Baia Club en aquest 2026 en directe des de Sevilla, als Andabluses. I una proposta interessantíssima: José María Pardo, la veu i la guitarra; Álvaro Gandul, als teclats; Stefano Di Rubo, a la bateria, que després el tornem a escoltar amb una altra de les grans formacions i una altra de les grans novetats que també us vull presentar avui aquí en el programa, que és la banda d'en Francesco Savero Capo, des d'Itàlia, però això ja una mica més endavant. I també els acompanya en José Luis Marcos al baix i en Chiqui Mingo a la guitarra. Tengo aquesta presentació d'aquestes gravacions de dues de les cançons que hi ha. Una altra també del mateix B.B. King, aquest Sons I Meet You Baby. Pugem una mica més al ritme, Andabluses, des de Can Baia Club, en viu i en directe.

0: every week in the Red Hot Blues Radio Show can enjoy the best blues styles as they are. Chicago blues, country blues, jump blues, delta blues, west coast blues, and many more. All you can hear in the Red Hot Blues Radio Show.
1: Seguim la sintonia del Red Hot Blues. Hi ha una altra de les novetats, un nou senzill en aquest 2026 de la mà de Doctor Velvet Revival. És com un tribut, un homenatge a Nick Curran. Ells són una gran formació que ens arriben directament des de Madrid. Alberto Anaut a la veu, Pablo Sampa, un dels grans a la guitarra, Alfonso Mujica al baix, Guille Salbombo, en aquest cas el sax tenor, Dani Niño el sax baríton, Xavi Ontario al piano i Javier Gómez a la bateria. Ells ens fan aquest Baby You Crazy, els Doctor Velvet Revival, aquí en la sintonia del Red Hot Blues.

Estàs a la sintonia de l'Enreta Hot and Blues, com sempre, un programa que el pots escoltar els dijous a les 9 de la nit i els diumenges a les 10 en directe des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM i posteriorment tots els podcasts en el blog bandablus.blogspot.com i també a rhotblues.ivox.com. Des de Brasil, en Jefferson González a l'harmònica i en Pedro Friedrich a la guitarra. Junts ens han fet aquest The Real Blues Work Hard, un fantàstic treball en discogràfic. Hem començat amb aquest Too Many River i ara aquest clàssic, el Key to the Highway.

Jefferson González a l'harmònica i Pedro Friendrich a la guitarra. Ens fan aquest The Real Blues, un àlbum The Real Blues Work Hard, un fantàstic treball discogràfic del 2025 des del Brasil, avui presentant-lo aquí en l'Enret Hot and Blues de la mà d'aquests dos grans músics d'aquest gènere musical. Seguim la sintonia d'aquest espai de ràdio dedicat a escoltar el blues nacional i el blues internacional, i ara ens quedem amb ells i amb aquest Rambling on My Mind, tot un clàssic també.

I vull tancar la presentació d'en Jefferson González i Pedro Friedrich amb aquest The Real Blues Work Hard, amb aquesta cançó, el Street Walking Woman.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, ja compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada, Rejo Blues.

Més propostes. James Barnes, Mimes, Gypsy and Rods. És el seu nou treball discogràfic, avui presentant-lo aquí en el Rojo Blues, i començarà amb aquest Get Up and Go Blues. Més música d'ell, aquest blues Falling Down Like Men. Baixem el ritme, un blues arrossegat.

Així de bé sona la música de James Burns, My Mississippi Roads, i ara una altra per tancar la presentació, aquest de J.B. Schaffler, aquí, el Rejo Blues. Us deixo amb aquest instrumental una mica més mogudet.

Déu-n'hi-do, la potent veu de Susanna Colt. Ells són els Montana Storm des de Saragossa, de Horns and the Hill. Així s'anomena aquest seu nou treball musical. Ells fan sound rock, blues rock, blues britànic. Aquestes són les propostes que ells ens presenten als seus treballs discogràfics i ens han fet aquest en Rock and Roll en Wells. Una altra de les cançons, el Big Blind Special. Ells són els Montana Stomp, avui aquí en el Red Hot Blues.

Montana Stop amb aquest de Horse and the Hill, el seu nou treball discogràfic. Susana Colt a la veu, Òscar Díez a la guitarra, David Adrián Garcés a la bateria, Beto Foronda al baix i en José de Méndez als teclats. Anem a escoltar una altra de les cançons, la que li dóna nom en el treball discogràfic.

Montana Stomp amb la veu de Susanna Colt i aquesta gran formació que els acompanya. Anem a escoltar una darrera cançó, Bourbon Call, presentant avui aquest seu últim treball discogràfic.

Fast Forward és una de les cançons que forma part d'aquest nou treball discogràfic del blues Ambitions de Francesco Savero Capo. Des d'Itàlia, ell és guitarrista, és baixista, i en aquest treball discogràfic s'acompanya de grans músics com el andalús Kit Carlos a la guitarra, Stefano Di Rubo, abans us he dit que el tornaríem a escoltar, un dels grans bateristes italians establert a casa nostra, també Erico Solazzo al òrgan. Tots els temes estan composats per en Francesco Savero i n'escoltarem encara un parell més perquè veieu com ve sona aquest treball discogràfic, tot ell instrumental, ara aquest Lucky Gusano. Francesco Savero Capo i amb aquesta gran banda.

Francesco Severo Capo des d'Itàlia amb aquest Blues Ambitions, nou treball discogràfic instrumental, composicions totes originals seves. Anem a escoltar un darrer tema, és el que li dona nom en el disc.

És la veu de Mercedes Nicole amb l'àlbum To Hike a Price to Pay, el seu nou treball discogràfic a ritme de bon blues, amb temes com aquest, aquesta cançó tranquil·leta, el I'll Play the Blues for You. Un altre dels temes, pugem el ritme amb aquest It Took a Long Time Blues. Ella és Mercedes Nicole.

0: Mercedes Nicole i aquesta fantàstica banda que l'acompanya presentant aquest Price to Pay, aquest seu nou treball discogràfic, i ara versionant un dels grans com és en Chester Barnett Howling Wolf amb aquesta cançó, el Smoke Tag Lightning. Ella ens ha acompanyat també avui aquí en el programa.
1: You're listening to the Red Hot Blues Radio Show, presenting the most current recordings of international blues. Join us on Facebook at Red Hot Blues. For comments and suggestions, or if you're a blues band and you'd like to send your music, contact redhotblues@hotmail.com. That's redhotblues@hotmail.com. You're listening to Red Hot

Des de Londres, ell és Mississippi McDonald, amb aquest seu nou àlbum, Slim Picking, un treball excel·lent en format acústic i ara versionant en aquí, obrint la presentació, a Blind Will McTell, fent aquest tema anomenat Stat Before Blues. Anem a escoltar-ne una altra de les cançons, el You Can Love Your Looks, aquí en el Red Hot Blues, propostes en format acústic.

You Can Love Yourself, versionant a Kev Mo, la bona proposta que ens presenta aquest guitarrista cantant des de Londres. Ell és en Mississippi McDonald, presentant aquest seu nou treball musical avui aquí, aquest Slim Picking, en la sintonia del Red Hot Blues. I anem a escoltar una darrera cançó composada per ell mateix, el Got to Get a Walking.

Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

da da da da da.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les...

Explicant història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.